0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: apassiona't.
1: A cau d'orella em deies suau, des dels teus anys viscuts.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've been...

0: saber de tot. Difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut. Tot allò que no hem viscut t'espero a tu, m'espero a mi. Només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu. Fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que no estaré aquí.
1: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
2: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
3: Hola, bon dia.
2: Cap de setmana distret, eh? Molta aigua.
3: Sí, bueno, dissabte encara va aguantar el que és més cap aquí baix, o cap al nord, o el Ripollès, sobretot, perquè es diu, va fer un bon ruixat. Està plovent molt, que és el Camprodon, tot el que és Sant Pau de Segúries, hi ha molta aigua. I el que és aquí, doncs, ens va tocar diumenge, Déu-n'hi-do. El punt més fort va ser, doncs, també la banda nord, destacar, doncs, en 15 de Besora amb 31 litres, amb una mica de calamarsa, Cosons de Sora amb 32 litres, a Vidrà amb 30,4, o, per exemple, cap a Sant Bartomeu amb 23 litres. A Vic es van quedar amb 10,6 litres, i van a tirar avall, o sigui que va fer una bona regada.
2: Això seguirà avui, Manel?
3: Sí, de fet, aquest dematí, matinada, ja ens ha fet algun ruixat més, en algun punt, 2, 3, 4 litres, menys la resta, però al llarg del dia encara pot anar a fer una feina, sobretot ara al dematí fins a mitja tarda, podem tenir doncs, encara alguns ruixats. Aquestes temperatures, les màximes, ahir es van quedar cap als 19, 18, 19 graus, depèn del punt, avui poden pujar un grau. Sí, que s'han d'anar trencant aquestes nuvolades, tot i que, tal com deia, encara aquest dematí pot fer-ho, de ploure. Les màximes arriben cap als 20 graus, el que és avui. Les mínimes, doncs, han pujat. Respecte al dissabte sí que van baixar, divendres dissabte. Hi havia algun punt, fins i tot va marcar sota zero, a banda del Pit, cap a Baix Bujons, els punts més fondos. La resta, doncs, una mica més altes. I el que és avui, doncs, les mínimes, els trobem, per exemple, el que és a l'Alba Bellmunt, amb 6,2 graus, Cotxospina 6,7 també del Santuari de Cabrera, o, per exemple, el Ripollès a Camprodon amb 7 graus també. A Vic la mínima ha estat de 9,4 i, de moment, doncs, a l'espera del que passarà avui.
2: Vas dir que això s'acabava aquests dies.
3: Sí, tendència a pujar temperatures. A partir de demà encara es pot escapar algun ruixat de tarda, tant dimarts com dimecres, poca cosa, i les màximes a partir de demà s'enfilen cap als 24 graus. 24, per exemple, el dimarts, el 26 el dimecres, i els pròxims dies, doncs, a partir de dijous, domini del sol i calor. Màximes, per exemple, de divendres de 30 graus.
2: Déu-n'hi-do, doncs, mentre esperem aquests canvis, encara podem tenir algun ruixat.
3: Sí, avui, sobretot el que és avui, al llarg del dia, i demà hi ha menys. Demà i demà passat, un ruixat petit de tarda, però sembla que hi ha menys aigua. I temperatures amunt, ens ve una situació de sud, i això farà doncs, que les temperatures pugin.
2: Manel Dot, gràcies un dia més.
3: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Només tu volia dir.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassionat, amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins a la seu de l'Ajuntament de Vic perquè ens atengui la regidora d'Educació, en aquest cas, la Bet Franquesa. Hola, Bet. Gràcies. Hola. Per obrir-nos les portes, perquè parlar d'educació és un tema que sempre ens interessa a tots moltíssim, i més ara que es costa el final de curs.
3: Bon dia a tothom. Bueno, ha estat un curs bonic, ha estat un curs que s'ha treballat, però sí que és veritat que s'acaba un curs amb, bueno, doncs exaltat amb aquestes vagues, Però bueno, també podem entendre que l'educació està sostenint uns temes complicats, que és tot aquest flux migratori que fa anys que se sosté, i també està sostenint totes aquestes dificultats a les aules, que jo entenc perfectament que s'han de posar solucions. Però a part d'això, bueno, és un curs que hi ha hagut una matrícula viva més baixa que l'any passat, Vic. És un curs en què les escoles de Vic han pogut anar treballant diferents projectes que, doncs, que s'han realitzat. Tenim un magnet a l'escola centre que ha anat avançant en els seus projectes, que s'ha pogut... Doncs...
2: Magnet, què és un magnet?
3: Un magnet és un projecte que ens ve donat des de la Generalitat, en què l'escola pren un compromís per 3 anys, en el que l'escola busca un partner, o algú que en aquest cas ha set Beta, ha set aquesta institució lligada a la Universitat de Vic d'Investigació pels temes de medi ambient, i els hi dona suport en quant al treball, al currículum, i a més ha buscat un finançament per fer algunes intervencions concretes al centre. Amb això és com donar la volta i és donar ales i donar energia al centre per també visualitzar-se i per ajudar, sobretot es fan els magnets en centres amb grans dificultats, en centres que tinguin doncs, un nivell, en el nostre cas, de segregació important, i poder-los donar la volta, però a nivell pedagògic i a nivell acadèmic. De dir, doncs, malgrat tot, nosaltres som capaços i posem eines i posem recursos i posem il·lusió i posem projecte.
2: Has apuntat també el tema de matrícula viva, no? Quants alumnes parles?
3: Ens han entrat des de el juny de l'any passat, Hem de pensar que l'estiu és un gran moment del flux, 348 alumnes, però les dades ens diuen que per Setmana Santa, que és on vam tancar, a finals del segon trimestre, només estàvem a uns 27 positius. És a dir, que també comencem a tenir molta sortida de gent que no s'acaba instal·lant a Vic, sinó que marxen cap a altres zones. Per tant, és un mes 27 al segon trimestre. Hem de veure com acabem,
2: Però això, tu que has estat mestre, no?, i coneixes perfectament el sector, clar, totes aquestes entrades, sortides...
3: És un desgast. És un desgast molt gran. Ara bé, també podem dir, bueno, en lloc de queixar-nos, què hem de fer, en aquests moments, jo no estic pas dient que no, però què s'ha pogut fer? O què tenim a Vic? Què hem pogut treballar? Perquè això també en fem una fortalesa on puguem treure una altra mirada, no? Vam insistir molt nosaltres amb el Departament de la Generalitat i aquest any hem pogut treballar a Vic tot l'any sencer amb 2 aules d'acollides intensives. Una aula d'acollida intensiva per alumnes de 3er i 4er d'ESO i una aula d'acollida intensiva per alumnes de 1er i 2er d'ESO. Som l'única ciutat de Catalunya que tenim les 2 aules. Sí que som model pilot, sí que estem a l'ull de l'huracà i ens estan vigilant de prop, però també val a dir que jo com a regidora manifesto i així ho he palpat en els consells escolars que vaig cada trimestre, en què això ens ha destensionat moltíssim el neguit a l'ESO. És un altre el de primària, però a l'ESO sí que hem aconseguit baixar aquest neguit. Perquè bueno, t'arriba l'alumne al cap de mig any d'haver estat ja escolaritzat amb una immersió lingüística important i amb una situació a la ciutat important, perquè en les aules d'acollida intensiva hi tenim un especialista de llengua i un d'orientació i acompanyament psicopedagògic. Per tant, això ens ajuda moltíssim.
2: Ja havia existit una cosa semblant.
3: Havia existit, però llavors es va tirar enrere perquè sempre anem fent l'estir i la ronça amb aquella por i amb aquella mirada de la segregació. Jo sempre explico el mateix. Si jo me'n vaig a viure al Japó amb els meus fills i em diuen, mira, durant el primer mig any o durant el primer any no aniran a l'escola normal perquè faran japonès, han d'aprendre l'idioma. I allà els barregen amb gent que ve d'Alemanya, amb gent que ve de Sud-amèrica, amb gent que ve de Xina, amb gent que ve de Singapur. A mi em semblarà perfecte, jo no em sentiré marginada ni segregada. Per tant, també ens hem de començar a treure aquestes pors de sobre i parlar clar. Perquè quan el volum és el que és, una cosa és adquirir o assumir un alumne, però l'altra és assumir-ne quatre o cinc en una aula durant un curs que no parlen. I posar uns alumnes acabats d'arribar a fer filosofia, a fer història...
2: Sí, sí, és que això que expliques, Bet, en pas d'anar al Japó, no? Gent d'aquí que se'n va a treballar a Suècia necessiten primer aquesta formació, vol dir que són coses que veiem cada dia i que pensem a vegades estranyament que a casa no fan falta. Matriculacions, com les tenim?
3: Ara estem enmig del procés de la matriculació, la gent ja ha fet les sol·licituds. Hem aconseguit tenir tothom controlat d'I3 que ha de fer la preinscripció, n'hem tingut alguns fores de termini, però ho tenim tothom situat, i en principi aquest any serà un any tranquil·let. Al Vic Centre no vam sortir amb grup singular, però hi ha hagut una demanda altíssima de gent autòctona que vol anar-hi, per tant aquesta escola sí que ens ha fet ja el tomb. Sí que hem tingut grups singulars al Paracoll, com a novetat, també molt contents perquè ha pogut començar, no? Comença aquest I3 amb un grup de gent que ha fet l'aposta per l'escola i per tant asseguren l'entrada a l'escola. Bueno, doncs, en principi és un any que entre primeres i segones opcions quedarà tothom al lloc que ha sol·licitat.
2: Això és fantàstic, no? Feia temps que no devia passar.
3: Feia temps que teníem bastantes mogudes, sí. Però clar, aquestes marees de la gent i de les influències i de les decisions d'última hora de cada família... Tampoc les podem preveure. Nosaltres podem preveure les places que Vic necessita. Sí que és veritat que aquest any hem hagut de tancar un grup a la Sínia, malgrat aquesta arribada de gent, també la natalitat és molt més baixa i, per tant, ja a Vic ja ens ha arribat aquest moment de la davallada. Sortim amb grups també amb ràtios més baixes, això ja fa temps que el departament ho va treballant, ja la ràtio 25 fa molt temps que no se sent. A primària, a secundària encara estem a ràtios 30, a Vic tenim la sort de ser de màxima complexitat bastants centres i ens permeten sortir a 27, però bé, a secundària hem d'anar encara baixant una mica les ràtios, però sí que a primària doncs anem arribant ja una mica en aquestes situacions més esperades per tothom.
2: Has apuntat ara un tema de la Sínia i m'ha sortit, no? Que fa pocs dies va sortir a TV3, humitats a la Sínia. Això com ho veieu? Perquè no és responsabilitat vostra.
3: Exacte. Aquest centre fa temps que pateix aquestes humitats. De fet, l'estiu passat es va fer una intervenció molt sèria a tota la teulada d'infantil. Vam aconseguir que el departament doncs, fes l'aposta. És un centre d'ells, és un centre de la Generalitat. Encara fins al 2030 no serà de l'Ajuntament. Per tant, la intervenció l'ha de fer ell perquè és el màxim responsable. Però sí que amb l'ajuda dels nostres tècnics i amb el planning que la Generalitat tenia es va fer tota la teulada infantil a l'espera d'aquest estiu fer la teulada de primària. I de fet hi ha el compromís, jo tinc el compromís ferm de que hi ha els diners i que hi ha el projecte per fer teulada nova. És una teulada plana, a Vic no és un lloc per tenir teulada plana, quan plou i les humitats constants de la boira fa que aquestes teulades assumeixin molta humitat i per tant al final acaben... Passant el que passa. És molt trist tenir un centre així, però nosaltres des de l'Ajuntament sempre vam dir que la Generalitat havia d'assumir i havia de treure la cara perquè a vegades estem cansats de tapar-los ja masses draps bruts.
2: Seguim parlant de temes on hi ha la Generalitat. Aquests dies hi ha hagut molta polèmica a l'entorn dels Mossos a l'Institut. No? S'han fet totes unes pel·lícules que potser no s'acosten massa a la realitat. Explica'ns una mica el dibuix com ha anat.
3: Sí, mira, jo com a titular diria que en aquest cas els mitjans de comunicació han destrossat el projecte. Però, dit això, a mi se'm va avisar. La idea va sortir del Departament, de la Generalitat, vull dir, exactament qui la va tenir la idea no ho sé. A nosaltres se'ns va avisar, se'ns va explicar un projecte. No ens va sorprendre massa el projecte perquè, de fet, ja existeix. El que ells plantegen ja existeix. És evident que no hi ha una persona referent per tota la zona, però sí que hi ha un treball constant en policia de proximitat, ja sigui pel cos de Mossos o sigui pel cos de Guàrdia Urbana. Per tant, tampoc era una novetat molt extremada. Ara bé, posar una persona referent única a la zona de Vic, ja sabeu que estem en un moment en què Vic és prova pilot d'aquesta zona de cogovernança educativa, per tant ens truquen i ens diuen, escolta, dins de la prova pilot de la zona de cogovernança educativa, com veuríeu entrar una prova pilot amb un mosso d'esquadra que donés suport en aquells centres que més ho necessitin? D'entrada no ho veiem pas malament, i es van reunir amb els directors dels centres, els hi van explicar el projecte i quatre dels centres van dir sí, nosaltres ja estem interessats, ja cap problema, però salten les notícies a la premsa, s'expliquen com s'expliquen, que si els Mossos faran classe, que si no faran classe, que si manillaran els mitjos dels passadissos, que si els passadissos ja no es podrà circular correctament, bueno, totes aquestes coses que s'ha fet tan banal, i els claustres es reboten i es tiren enrere. Però perquè l'ambient ja també estava molt escalfat d'altres temes, estem en un final de curs, els finals de curs sempre són més complicats, però bueno, vull dir que hi ha un centre de Vic que manté la postura, no és que siguin centres tampoc amb alumnes més conflictius que d'altres, ni molt menys, és perquè havien de decidir o on ho provaven i ens va tocar Vic perquè tenim aquesta altra prova pilot. No, perquè tinguem més alta complexitat. Temes a treballar, n'hi han moltíssims, i moltíssims que estaríem molt d'acord tots plegats, no? Temes de ciberassetjaments per a les xarxes. S'ha de dominar aquest tema i s'ha de poder explicar bé amb els adolescents, perquè són causants de molts problemes que comencen a l'aula i surten a fora de les escoles. Temes de consum puntual, però tant d'alcohol com de marihuana en aquest cas, o com d'altres tipus de drogues. Hi ha droga al carrer, hi ha droga als espais d'oci i per tant han de poder estar informats. Temes de petits furs i petites fets una mica ja que ratllen entre el jugar brut i el delinqüència. Per tant, també podrien donar un assessorament als professors, als pares, a algun alumne concret. Vull dir que no és pensar que, sinó que és estar en la societat que estem i donar aquest cop de mà als claustres, als pares, a les famílies. També temes legals de separacions i de custòdies. Tot aquest tema també podrien donar un cop de mà amb aquestes coses. Acompanyaments, doncs, això, més psicològics, més, també podrien ser un suport de dir, doncs, això s'ha de derivar perquè això ja... Bé, totes aquestes coses podrien haver ajudat. Sembla que no, doncs escolta, també la Generalitat s'ha tirat enrere, doncs enrere estarem. Però no era una proposta ni tan descabellada, ni tan mal plantejada, ni tan violenta o tan agressiva com s'ha vengut.
2: Déu-n'hi-do, parlant de plats pilots, no? Que a Vic sempre sembla que ens toquen, també a l'hora de, doncs, aneu explicant, no?, el que esteu fent aquí en altres llocs, tens contactes amb regidors d'altres municipis en temes d'ensenyament. Quina és la situació que veus tu, no?, a nivell català, Vic, com estem?
3: No estem tan malament. Quan parlem, sí que ens trobem, esclar, amb altres regidors i sobretot gent més de l'àrea metropolitana, ells estan molt més... molt més tensos, hi ha molta tensió, hi ha molt hi ha negativitat, i nosaltres, jo sempre penso, bueno, doncs estem prou bé nosaltres, però bueno, com ho veig, s'ha de fer una aposta molt ferma pel

0: l'altra cosa que jo m'han sentit a dir, i ho sap tothom, ja és Vox Populi perquè ho he dit al departament i a tot arreu, és una mica el paper dels EAPs. L'EAP és un equip d'assessorament psicopedagògic que en el seu moment va tenir molt de sentit quan tu tens un, dos alumnes en una escola amb dificultats que et vingui un especialista i t'ajudi, és fantàstic, però quan el 50% de l'escola té aquestes dificultats, que vingui un cop a la setmana o cada 15 dies l'especialista, no t'atreu de cap apuro. Per tant, hi ha 25 professionals fent això, itinerants, que si els poséssim una a cada centre, i seria totes les hores, i hi haurien 25 centres coberts a Osona. Són molts.
1: Clar, jo he sentit diferents opcions, no? És evident que l'Estel està saturat, hi ha molta gent que ha demanat plaça i no pot, hi ha diferents opcions. Una podria ser ampliar, no sé si és possible aquí a Vic, una altra fer un centre a la Serra d'Osona Sud, i també hi ha una proposta que jo he escoltat per primera vegada fa pocs dies, i és portar aules senceres d'aquesta canalla, no?, a les escoles, perquè ara hi començaran a haver espais, no? Aules hi ha amb tot el personal, com dius tu, i una podria ser Centelles, l'altra Taradell, l'altra... No sé com ho veus.
0: A veure, tot és possible si hi ha els recursos i si està ben pensat i ben organitzat. De moment encara no hi ha les escoles buides, per tant, també separar aquest tipus d'aules pot portar un greuge, que és que el professional queda més aïllat. També els professionals es fan companyia, no?, entre ells, però que s'ha de fer alguna acció contundent i potent amb aquesta escola i amb aquest servei d'alumnat amb centres educatius especials, és evident. Jo sempre penso que tot es pot provar i es pot tirar enrere, però si es prova s'ha de provar amb totes les condicions. Ja posen serveis als centres educatius. A Vic tenim moltes CIEs, aquest servei integral de l'educació especial a les escoles, que això vol dir un mestre més amb un educador, un que no acaba de tenir la titulació, posem-hi la titulació que vulguem, que poden atendre alumnat. Són aules pensades que en poden atendre 8, però és que n'hi ha 16, per tant, ja està desbordada l'aula. Si ells plus, sí, en lloc de dues persones són 3, però tornem-hi, si en poden atendre 8, n'hi ha 16, per tant, tampoc no ens acaben de resoldre, no? I llavors, bueno, jo penso que aquí hi ha una disfunció importantíssima i s'ha de poder fer valoracions molt ben fetes, i a vegades aquestes valoracions són costoses en el temps, Vull dir, no es pot fer amb una entrevista, necessita un període de temps i s'ha de recollir una sèrie d'informació i s'ha de poder rectificar, que l'altra cosa és aquesta, l'hem col·locat aquí, no és el millor lloc, però bueno, ara ja està col·locat, i ara tirar enrere ens comporta molta burocràcia, bueno, que comporti la burocràcia que vulguis, però la persona ha d'estar ubicada al lloc que li correspon. Per tant, bueno, hi ha coses a fer. Jo sóc optimista i vull ser optimista. I penso que, i de fet, estem treballant moltíssim. I l'Ajuntament de Vic estem pagant un projecte per veure si ens surten les coses i podem donar una resposta poder el curs vinent. Serà mitjans del curs vinent, perquè és evident que de setembre no arribarem. Però hem treballat, la comunitat educativa ho sap, jo els informo dels passos que estem fent, perquè, bueno, perquè vegin que també hi ha gent que ens movem i que ens importa el que ens expliquen i ens interessa, no? I volem buscar solucions. No són fàcils, però s'han de començar a caminar.
1: I una part importantíssima és si us escolten, no? Perquè ens trobem que tot això es controla potser massa des de Barcelona, no sé si reclameu més poder d'actuació des del món local, quines opcions hi han de que això funcioni.
0: Ens escolten perquè són molt pesats. Ens escolten perquè són molt pesats. Jo sempre... És que vaig un cop al mes al departament, a Barcelona, i a vegades penso que ja m'ho dien i tot, quan em veuen arribar. Però ens fem escoltar. Tenim la sort, en el meu cas, de que tenim un grup polític al Parlament molt potent en nivell d'educació, que també ens hi entenem molt i que, per tant, els hi passem tot, i ells ens apreten moltíssim a la consellera, i per tant, per això tenim també proves pilot, i per això ens deixen fer coses. Si el municipi respon, si el territori respon, ells també doncs entren més en negociació i en provar coses, no? Sempre es podrien escoltar més i ser més immediats, però també haig de dir les coses com són, que jo no estic queixosa en aquest cas, perquè quan hem anat, si més no, se'ns ha escoltat, se'ns ha raonat el per què no, o se'ns ha donat el per què sí, perquè també era molt evident.

0: quan et coneixes el territori i portes dades, doncs clar, això és important.
1: És important saber que s'hi està treballant i que s'estan fent tots els esforços, i també és necessari parlar de coses fantàstiques que estan passant, no? I una d'elles, que jo l'he viscut fa pocs dies, és el que estan treballant la canalla del consistori infantil, no? I aquest projecte que ara de portar el català a les botigues i un bus voltant amb la publicitat i també. Com ha sortit tot això?
0: Bueno, és aquest treball transversal que també des de l'equip de govern ens encanta poder-lo fer. Llavors les coses les podem parlar, les comentem, i és evident que quan ajuntes, no, idees d'un i idees de l'altre, poden sortir coses molt, molt interessants. Llavors, des de la regidoria de llengua, amb la regidora Piella, teníem molt clar que la llengua i les escoles havien d'anar juntes, i va sortir de dir, doncs, plantegem aquesta dificultat, no?, de que quan anem a alguna botiga i et veuen que entres i tens un color de pell concret, se'n dirigeixen en castellà. Treballem, no? A veure, nosaltres ja arriba un punt que dius, bueno, podem fer una campanya, podem dir-ho a l'associació de comerciants, podem, però posem-ho a les mans dels nanos joves, que són famílies molt potencials a que hagi passat això, i des d'una mirada més innocent, a vegades et poden donar idees, no? Llavors va ser una mica l'encàrrec que els hi van fer, estem molt preocupats per això, i va ser boníssim perquè ells mateixos ho deien. Diu, la meva mare es va fer les ungles, i ja ho diu, aquelles noies no entenen res. No, bé, coses d'aquestes, ells mateixos, la realitat que tots hem viscut, no? Evidentment, els centres educatius s'aboquen, els mestres s'aboquen, i ens varen portar moltes propostes, que també ens sap greu perquè hem portat uns refranys i unes frases boníssimes, que també hem de veure com ho acabem de fer. I vist això, vam dir que els hem de visualitzar, a part de la xapa, que van tenir la idea de fer una xapa, per tant, tu entres en un comerç i veus el comerciant amb la xapa que diu a Vic compra en català, per tant, que saps que aquella persona estarà disposada a escoltar i a tenir paciència si encara tu no el parles prou bé, i que si no se't dirigirà en català més a poc, amb paciència, perquè tu puguis entendre'l, va sortir la possibilitat del bus. I vam dir, sí, tu, hem d'empaparar un bus. I llavors, bueno, hem iniciat la campanya, tenim l'opció d'empaparar el bus, i ara també tenim la novetat que a l'ascensor d'entrada a la plaça, en la vidriera principal, també hi tenim el logo del Avic compra en català, no? També, clar, els comerciants s'hi han abocat de seguida, ells ho veuen claríssim, per sort, Vic és, jo sempre ho dic, és hiperactiu, i tothom ho rep tot molt bé, i amb ganes i amb propostes. I han sortit els restauradors, dient, escolta, nosaltres també podríem ajudar amb tot això, i ara estem treballant amb una proposta d'aquests papers dels individuals dels bars, amb que també hi hagi el demanar les coses en català i tots els productes en català, no? Vull dir que contents de poder que les idees dels nanos si puguem canalitzar-les amb els tècnics cap a aquesta visió i aquesta visibilitat de ciutat, no? Que ells entenguin que ser conseller infantil és treballar per la ciutat i visibilitzar coses a la ciutat.
1: Són fantàstics, eh? Jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-los i fins i tot un d'ells deia que li agradaria dedicar-se a la política.
0: Aquest any en tenim de potents, aquest any. Sí, sí, ja han substituts. La gent que no pateixi, que l'Ajuntament continuarà funcionant, eh? Sí, sí.
1: Bet, acabem parlant una mica del que interessa bàsicament ara a tots els pares, que són els casals d'estiu. Quines opcions hi ha? És tot fàcil? Més fàcil?
0: Sí. Aquest any hem girat una mica, hem virat una mica el barco i traiem, a part de la proposta de l'Ajuntament, traiem la proposta de les ajudes. De les ajudes familiars, que arribarem a un nivell mig-baix de la població per poder escollir el casal que tu vulguis. Ja sabeu que nosaltres la nostra política també social és aquesta d'empoderar a les famílies i que sigui la família que decideixi què fa amb els seus fills. Posarem totes les eines sobre la taula, però que sigui cada família. Per tant, a la publicitat surt tothom que ha volgut sortir, tothom que ens ha facilitat la informació. Hi ha més de 30 propostes i com a Ajuntament traiem el nostre casal d'estiu a l'Escola Vic Centre de 9 a 1 a partir del 22 de juny. L'última setmana de juny ja estarà en marxa fins a finals de juliol. Per tant, És una proposta més reduïda, però per què traiem aquests 50.000 euros amb ajudes perquè tu puguis escollir allà on el teu fill vol anar i allà on vols practicar. Durant l'hivern ja tenim tot aquest projecte socioeducatiu que anem acompanyant totes aquelles famílies que des del centre se'ns comunica o que nosaltres hem trobat a carrer perquè tinguem tothom fent extraescolars. Pensem que l'educació va més enllà de les portes de l'escola, per tant, a partir de les 5 hem de ser-hi, i a l'estiu també, a partir de que acaba l'escola, hi hem de ser, amb una proposta molt àmplia i el màxim de normalitzada possible per tothom. Vull dir, al final, a Vic estem tots convisquent a les escales de veïnats, als carrers, i hem de continuar amb aquesta plurimulticulturalitat convisquent i fent allò que ens agrada, perquè si no, a vegades limites una mica, no? Bueno, ja els posarem en els nostres a l'Ajuntament, també és com més fàcil, no? Quan les escoles ens truquen, truquen els educadors socials, tinc aquesta família que em preocupa. Bueno, doncs si et preocupa, parlem amb la família que triï, no ho pot pagar, que vingui a demanar l'ajuda. Unes ajudes molt simples, amb una aplicació al mòbil, bueno, que ja comencem a tenir-los acostumats, que un cop han pagat, pengen el tiquet i automàticament tenen aquests 160 euros per nen. Tinguis els fills que tinguis, si fan el gasto. A més, entrem la possibilitat que se'n puguin anar de colònies. També tenim uns escoltes que fan colònies, que tenen un preu. Bé, doncs tot això també pot ser per aquest ajut, pot anar per qualsevol activitat d'estiu. Això pel que fa a matins fins a l'hora de dinar. I a les tardes hi ha una gran oferta a tota la ciutat, a tots els parcs, a totes les zones de places i llocs més amples, de les tardes d'estiu al carrer, que hi ha propostes per totes les edats i de tot tipus, que si més un circ, que si més esportiva, que si més... A part de les pistes escolars que obrim, extres a l'estiu, perquè tinguem llocs per anar a jugar a futbol, o per anar a jugar a bàsquet, o per anar a jugar a vòlei, o per anar a fer l'esport que vulguem, per poder anar repartint-nos per la ciutat, tampoc hagis de marxar del teu barri si vius a segons quins llocs, i puguis doncs tenir a prop de casa una pista equipada i no molestar a llocs poc adequats per jugar amb pilota, no? Tornem a obrir l'OAR. L'OAR Vic torna a quedar obert totes les tardes amb monitoratge, perquè també allà absorbeix molt el futbol, ja ho sabem tots, és l'esport estrella. Per tant, tornem a tenir tota aquesta obertura d'oferta a la ciutat perquè tothom pugui gaudir, puguem conviure, puguem estar i puguem disfrutar d'aquest espai doncs, de no escolar, de vacances escolars.
1: Això també és una enveja per als dels pobles veïns, no? Poden venir els nens d'altres llocs?
0: Sí, venir poden venir, però no tindran l'ajuda de l'Ajuntament de Vic que ens ocorrem, però sí, evidentment, Hi ha molta participació, Vull dir, ja veiem que les coses es van consolidant i es van situant i la gent ho coneix.
1: I tota la informació detallada, on es pot trobar, on han d'accedir, on han d'anar?
0: Es dona a tots els nens de les escoles de Vic, es reparteix un a un, al díptic hi ha tota la informació, i si no, a la pàgina web de l'Ajuntament, posant casals d'estiu, automàticament salta tota la informació de tot el que tenim publicitat.
1: Bet Franquesa, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic, gràcies per tota aquesta explicació i que tinguis un bon estiu.
0: Gràcies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
4: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la Majoria Catalana, el Consorci de la Zona Franca, són acords clau.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
4: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
0: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
4: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
4: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
0: Als esports, Anna Freixa, el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
6: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada. Va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7 de la tarda.
0: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat. De fet, poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fecina, d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de Rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual, amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via, que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
9: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també és una cosa que reforça, una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
8: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
10: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
8: Aquesta nova línia orbital es planifica en quatre fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
0: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
11: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament, des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible. A tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
4: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
12: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges, fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
15: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
14: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat en moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el Consorci de la Zona Franca són velles promeses.
16: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra, una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
14: Demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord de pressupostos.
0: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
14: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
0: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
14: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
4: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
17: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
4: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
18: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
0: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP, amb discursos que volen retallar drets als immigrants, amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
20: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
19: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: Notícies en xarxa.
0: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
21: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
2: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
0: El secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, llança un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
23: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
22: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a dues fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
24: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una vintena d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Yolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
25: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat dues botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
24: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació GINAC per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
4: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
4: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
3: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
6: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que és la, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
3: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
0: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Cabèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
8: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viella i Dona 43.
7: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura, on han arribat a plegar uns 300 visitants. Oriol Saula, director del Museu Tàrrega-Urgell, ha destacat la gran participació.
10: És una xifra força satisfactòria. La nostra intenció és que el museu cada vegada projecció a la ciutadania i que tots els ciutadans de Tàrrega coneguin el museu, hagin passat algun cop pel museu o que siguin usuaris habituals del museu, doncs això seria el desitjable.
9: Durant aquests dies, els visitants han pogut gaudir de la demostració del joc Tàrrega amb 360, un concert de Pol Ferrer i visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins dels actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
26: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
27: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip doncs, ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip doncs, també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip doncs, tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
26: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada. Primera, el Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
28: L'obligació és guanyar l'últim.
11: lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. A lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
26: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
12: Content perquè al final no han tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havien d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
26: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest de migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà doncs, que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En bàsquet, l'Espart Girona anuncia la renovació de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del Club Gironí, ho valora així.
13: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
26: I a la Lliga Endesa, el Jaio Pesleida va aconseguir la victòria contra Gran Canària al darrer instant amb un triple de Bellmunt i això li dona matemàticament la permanència. En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sabadell en quedava fora.
0: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: L'Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, som Gerard.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: entrar en una aula i trobar-s'hi una taca d'humitat, haver de posar ambientadors per emmascarar-ne l'olor, plafons bufats, floridures i fongs, obrir finestres per ventilar i evitar que aquest ambient afecti els nens i les nenes. És amb tot això amb qui han de conviure des de fa temps els alumnes de l'escola La Sínia de Vic. Hi ha fins a 8 aules d'aquest centre inaugurat el 2007 afectades per humitats. L'escola es va construir en uns terrenys situats al costat del torrent de Sant Jaume i a tocar d'una zona d'aiguamolls. Des del centre asseguren que això provoca moviments a l'estructura i que les pluges d'aquests últims mesos han agreujat unes humitats que ja patien des de fa temps. Segurament coincidirem tots que en ple segle XXI no és admissible que cap alumne hagi de fer classe en unes condicions com aquestes, tenint en compte que parlem d'espais on nens i nenes passen moltes hores cada dia. Des del departament han anunciat una inversió important per fer-hi una reforma a fons. El problema és que aquesta actuació fa massa temps que està pendent. Precisament en aquesta edició explicarem l'inversió de 100.000 milions d'euros que el govern de la Generalitat destinarà als ajuntaments perquè puguin fer obres de millora en escoles públiques. La Sínia, però, no es podrà beneficiar d'aquesta convocatòria, perquè només hi poden participar els edificis d'infantil i primària que siguin de titularitat dels ajuntaments. En el cas de la Sínia, com també el de l'escola de Centfores, la propietat és de l'Institut Català de Finances. En total, 47 municipis d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès rebran 3,5 milions d'euros per fer obres als centres educatius que n'allarguin la vida útil. Amb aquesta línia d'ajuts es vol pal·liar un dèficit d'inversor acumulat durant els darrers anys. Igual com cal criticar sense pal·liatius la gestió del cas de la Sínia, també és positiu que s'impulsi aquesta línia d'inversions. Ho és perquè introdueixin una discriminació positiva a favor dels municipis rurals i perquè són els ajuntaments els qui decideixen on i com es fan les actuacions. Massa sovint aquestes decisions es prenen des dels despatxos allunyats del territori. És dilluns 18 de maig del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, després de repassar l'actualitat mediàtica amb l'Andreu Jiménez, comentarem algunes de les novetats musicals i del panorama musical català, com també repassarem quin és el calendari de festivals per aquest estiu. Poc després, a les 10, repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn de la mà de Laia de Déu. A 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot a Twitter. I a continuació, l'Isaac Muntades parlarà amb Judit González, portaveu de l'organització Juvenil Socialista al Ripollès. I acabarem el programa amb l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on entrevistarà a Isabel Saller, membre de l'entitat Sempre Juntes, que organitza el segon torneig solidari 3x3 i Bet Perera. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Una noia de Manlleu de 25 anys mor en un accident a la C-17. La víctima conduïa i era l'única ocupant del cotxe que va sortir de la via i va acabar volcant. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Ainhoa García Rubio, veïna de Manlleu de 25 anys, va morir divendres a la nit en un accident de trànsit a la C-17 a Vic. Per causes que s'estan investigant, el cotxe que conduïa la jove, que viatjava sola, va sortir de la via i va acabar volcant, fet que li va provocar la mort. Les exèquies se celebren aquest dilluns a les 10 del matí a l'església de Santa Maria de Manlleu. El sinistre es va produir al quilòmetre 57,7 de la C-17, sentit nord, al revolt del final de la recta de Malla, just abans de l'accés de l'autovia des de la rotonda de Vic Sud. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís pocs minuts abans de les 11 de la nit. Arran de l'accident van activar diverses patrulles, dues dotacions dels bombers i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques. La C-17 es va tallar i es va haver de desviar el trànsit per dins de Vic. La carretera no va tornar a la normalitat fins a 4:45 de la matinada. Amb aquesta víctima, 41 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des de que va començar el 2026. La d'aquest divendres és la quarta víctima en accident de trànsit a Osona en el que portem d'any i el sinistre és el primer que es registra aquest 2026 a la C-17.
0: I una patrulla dels Mossos de Vic van arrestar dimecres dos homes de 36 i 42 anys a Tona per robar en un taller mecànic de Mollà. Cap a la una de matinada del dimecres, la policia va rebre l'avís del 112 alertant de l'alarma de l'establiment. A través de les càmeres de seguretat es van observar dues persones a l'interior, Andreu.
2: S'hi van desplaçar agents de comissaries de Mollà i Manresa, però quan hi van arribar no hi havia ningú. Van poder comprovar que havien forçat diferents portes per accedir a l'oficina del taller, d'on van endur-se diners i una tauleta electrònica. Mobilitzats els efectius, una patrulla va trobar-los a la carretera B-5303 a Tona, en una furgoneta. Van donar versions contradictòries sobre d'on venien. Durant l'escorcoll van trobar la tauleta de diners i eines. Van quedar arrestats per un delicte de robatori amb força i un d'ells ja tenia un ordre de crida i cerca.
0: L'inici de les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines ja té data. Serà el proper mes de setembre. Així ho ha fixat el Departament de Territori i ho ha traslladat a responsables municipals en una reunió mantinguda a la seu de la Conselleria Laia de Déu, una codinenca.
3: Les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines començaran finalment el mes de setembre. Segons ha informat el Departament de Territori, l'alcalde Pol Cabotí i el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu, Manel Rodríguez, en una reunió mantinguda dilluns passat a la Conselleria. La trobada es va fer amb l'objectiu de començar a treballar en la coordinació, planificació i la programació de les obres i les seves afectacions. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
4: Van doncs, anunciar que abans del mes d'agost no començarien i, per tant, la previsió passava a ser que les obres comencessin al setembre del 2026. Aquest era l'escenari més realista. Fins al setembre del 2026 ja vam començar a parlar sobre la comissió de seguiment de la qual l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines en formava part i també doncs, estudiaran la possibilitat doncs, que altres ajuntaments, sobretot Gallifa o Sant Quirze de Safaja, també siguin convidats. Hi ha ganes doncs, de que això comenci, perquè quan abans comenci, abans haurà acabat.
3: L'inici de les obres inicialment s'havia anunciat pel mes de juliol. I és que un dels temes que havia preocupat el consistori era la coincidència de les obres amb el pas del Tour de França pel municipi. Però amb la nova data ja no hi haurà aquesta coincidència. Amb tot, Cabotí explica que el calendari no s'ha alterat pel pas del Tour.
4: No podem dir que hagi condicionat, perquè també les obres de la variant tenen afectació, sobretot a fora, al traçat de la carretera actual, és a dir, el traçat de la carretera actual només es veurà afectat quan facin els enllaços, les dues rotondes, nord i sud, i la intermitja doncs, tindrà l'afectació de la carretera Gallifa, però mentrestant l'afectació serà sobretot sobre el nou traçat i sobretot a l'entorn de camins que hi ha allà.
3: Les afectacions reals a la C-59 no seran immediates amb l'inici de les obres, sinó quan es construeixin les rotondes. El consistori es troba ara a l'espera de poder fer la primera reunió de la comissió de seguiment amb l'empresa constructora perquè aporti tota la planificació i cronologia de les obres amb totes les afectacions. Paral·lelament, l'Ajuntament i el Departament de Territori estan negociant el conveni i les inversions que haurà de fer la Generalitat per entregar l'actual C-59 al municipi, ja que passarà a ser un carrer més del poble. El Departament de Territori, segons explica l'alcalde, també ha servit per posar sobre la taula preocupacions que han traslladat els veïns de Sant Feliu en referència a la nova infraestructura, com ara temes relacionats amb l'acústica que s'hauran de tractar en les comissions de seguiment.
0: I Incasòl ha tret finalment a concurs les obres per arranjar els canals i baixants que recullen l'aigua de la pluja dels pisos de la plaça de Llevant de Manlleu. Des de que es van reallotjar els veïns de les desapareguts pisos de Can Garcia, els problemes han estat constants, Andreu.
2: Les demandes desesperades dels veïns i veïnes de la plaça de Llevant de Manlleu, on es van reallotjar molts dels inquilins dels desapareguts pisos de Can Garcia, comencen a tenir resposta real després d'anys de bones paraules però no concrecions. L'Institut Català del Sòl ha tret a concurs les obres per reparar els canals i baixants que recullen l'aigua de la pluja, on originen els desperfectes de tant a les façanes com a l'interior dels habitatges. La història dels pisos es remunta al 2010, quan van començar a arribar els blocs del carrer Vilamuntà i la plaça de Llevant famílies desallotjades de Can Garcia. Havia de ser una nova etapa, però des del bon principi van alertar d'esquerdes, filtracions i humitats. Això es va traslladar a l'Ajuntament, que n'havia cedit els solars, i a l'Incasòl, l'organisme que es va cuidar de construir els habitatges amb una inversió de 4,81 milions d'euros. Els veïns lamenten que els problemes s'han agreujat encara més el 2026 a causa de la quantitat i freqüències de les pluges, i traduint-ho en exemples concrets, els veïns han de conviure amb la permanent fortor d'humitat, fongs, parets ennegrides i portes i mobles bufats. El deteriorament de la façana també és evident al simple cop d'ull, la qual cosa ha portat a instal·lar-hi malles per evitar que arribin a terra els despreniments. Ara l'Incasòl ha tret finalment a concurs les obres per arranjar-ho. Tal com consta a la documentació, el pressupost és de 450.000 euros i les empreses interessades a dur a terme els treballs poden postular-se fins al 27 de maig. En els últims mesos, l'equip de govern format per Junts i Esquerra també s'ha reunit amb els afectats i encara la setmana passada exigia a l'Incasòl, via xarxes socials, accelerar les reformes estructurals promeses des del passat mes de novembre.
0: I col·locaran pictogrames als edificis municipals de Ripoll amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat i s'han muntat des de la veu de Sant Joan.
5: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
6: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, els espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia doncs, que ens van rebre la Núria i la Batllesa, la Sílvia. Jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt. I que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per un projecte que serà molt seu.
5: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
7: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans i estem això molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar avui.
5: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.
0: I el Consell Comarcal del Ripollès valora positivament l'augment d'usuaris dels autobusos cap a Girona i Barcelona, Isaac.
5: Un dels principals objectius que es va marcar el Consell Comarcal del Ripollès aquest mandat era millorar la mobilitat quotidiana dels ciutadans tant a l'interior com a l'exterior de la comarca. En aquest sentit, la línia Camprodon-Barcelona i la de Ripoll-Girona, que van augmentar freqüències de pas a petició del Consell Comarcal, han guanyat un 35% i un 26% d'usuaris respectivament els darrers mesos. El vicepresident i coordinador de l'àrea de mobilitat, Sergi Albric, d'Esquerra Republicana, explicava que l'augment de freqüències motivava una pujada significativa d'usuaris.
8: La línia de Ripoll-Ripollès-Girona doncs, ha patit un increment del 50% respecte a l'any 2023 i s'han passat de les 23.000 validacions que es van registrar l'any 2023 a gairebé 58.000 a l'any 2025. I en el cas de la línia que doncs, coneix el Ripollès en Barcelona, s'ha ampliat un 35% de validacions i s'ha passat doncs, de 63.000 usuaris registrats al març del 2024 a gairebé 86.000 al març del 2025. Per tant, el que es pot concloure és que quan s'aposta pel transport públic, quan el transport públic és eficient, és eficaç, les freqüències doncs, hi són i la puntualitat doncs, és el màxim decorada, persones tendeixen a deixar de banda el transport privat i aposten pel transport públic.
5: El BRIC també reclamava que es mantingués la gratuïtat de la línia de tren R3 que torna a ser de pagament des de fa poc més d'una setmana.
8: La R3 és una línia que actualment està patint unes obres de millora, però tots sabem doncs, que històricament la R3, el seu pas pel Ripollès, ha estat carregada d'incidències i n'hi continuen havent encara ara. I precisament en aquesta línia, quan el govern de la Generalitat va fer públic el divendres passat que el dissabte, precisament, es deixaria d'estar en marxa la gratuïtat de les rodalies arreu del país, creiem que el Ripollès ens toca reivindicar que aquesta gratuïtat s'ha de mantenir en el cas del Ripollès i, per extensió, al seu tram doncs, de tota la R3.
5: Cal recordar que encara no circulen trens entre Ribes de Freser i la Tour de Querol a l'Alta Cerdanya i que la freqüència de pas entre Ribes i la Garriga és de 4 trens per sentit en comptes de 8 de l'inici del tall pel desdoblament. En el cas de Ripoll, la freqüència es redueix a 14 per sentit en lloc de 17, amb l'afegit que el darrer tren arriba a les 8 i 10 minuts, quan abans ho feia a les 12 i 07 de la mitjanit.
0: I Bigues i Riells del FAI instal·larà sensors de qualitat de l'aire als entorns escolars del municipi amb l'objectiu de recopilar dades sobre els possibles nivells de contaminació i també per conèixer millor la situació ambiental al voltant dels centres educatius. Laia de Déu.
3: La iniciativa arriba impulsada per la Diputació de Barcelona i forma part de l'estudi de mobilitat sostenible que es va elaborar durant l'any passat al municipi. Els dispositius es col·locaran principalment als espais amb més presència d'alumnat i funcionaran de manera continuada durant les 24 hores del dia. Eva Martínez, regidora d'Educació, explica que l'objectiu és obtenir dades per poder actuar i millorar els entorns escolars.
9: I això el que ens donarà informació és, doncs, per millorar bàsicament aquests entorns de les escoles i de l'institut. Sobretot el que volem és això, és anar a parar en els centres on tenim a la gran majoria dels escolars, no? Són uns dispositius que funcionaran 24 hores al dia. Per tant, el recull de dades que tindrem serà bastant important.
3: El projecte permetrà analitzar diversos indicadors relacionats amb la qualitat de l'aire i detectar possibles afectacions derivades del trànsit o altres factors ambientals.
0: Ja s'han desvetllat els projectes guanyadors del desè concurs Joves Idees Emprenedores de Cardedeu, un concurs que té l'objectiu de fomentar la creativitat, l'esperit emprenedor i la innovació entre el jovent del municipi participant. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, i és que el concurs Joves Idees Emprenedores arriba a la desena edició reconeixent el talent i la creativitat de l'alumnat. El Teatre Auditori a Cardedeu ha acollit el lliurament dels premis a les millors idees emprenedores proposades per l'alumnat dels instituts de Cardedeu, de la Roca del Vallès, de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor i de Santa Maria de Palautordera, en el marc del programa de foment de cultura emprenedora entre els joves Fem Empresa, organitzat i impulsat pel C7 de Cardedeu. L'acte ha reunit alumnat, professorat, representants institucionals i persones emprenedores en una jornada dedicada a reconèixer el talent i l'esforç dels joves participants. Com va ser tan habitual en aquest concurs, els joves han fet mostra de la seva creativitat i capacitat innovadora i ho va posar difícil al jurat. Finalment, el premi a la millor idea tecnològica i innovadora ha estat pel projecte Aquatime, desenvolupat per l'alumnat de l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. El premi a la millor idea d'economia social i sostenible l'ha rebut el projecte Bruma Sana, de l'Institut del Sui. I per acabar, el premi al millor centre en qualitat dels treballs l'ha rebut l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. L'acte de lliurament dels premis ha comptat amb la presència de l'alcalde Xavier Orozco, que ha posat en valor els papers dels joves com a motor de transformació, creativitat i futur per al municipi, i de Carme Mallorques, regidora de Desenvolupament Econòmic, Innovació i Turisme, qui ha destacat la importància de generar espais que impulsin la iniciativa emprenedora entre els joves i els ajudin a transformar les seves idees en projectes de futur.
0: I el CEAIE d'Osona Acció Social va celebrar divendres els 25 anys de trajectòria amb un acte a Call d'Atenes on s'han repassat l'evolució del servei i la seva tasca de protecció d'infants i adolescents. Andreu.
2: El CEAIE d'Osona Acció Social va atendre el 2025 un total de 254 expedients de nois i noies. D'aquests, 41 eren nous infants i 50 es trobaven en acolliment amb una família extensa a Osona. A més, 255 infants i adolescents d'Osona i el Lluçanès van rebre suport a través de l'assessorament del CEAIE en casos complexos. Per posar en valor la seva trajectòria, aquest servei que té com a objectiu protegir els infants i adolescents i garantir el respecte dels seus drets, va celebrar divendres el seu 25è aniversari a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes. Sentim el cap de l'àrea de prevenció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència i també la vicepresidenta

0: plena i autònoma.
1: L'acte va començar amb parlaments. També es van escenificar els 25 anys i com han evolucionat al llarg de la seva trajectòria. Ho van fer posant exemples de persones que van explicar la seva experiència amb el servei, com la Montse, la Nora i la Berta.
2: Ha estat un canvi molt radical a la meva vida, però el suport dels professionals, la veritat que és molt directe, m'he sentit molt acompanyada.
3: Em van acompanyar durant els anys que vaig estar dins del sistema i em van donar molt, molt recolzament i molt suport en el moment que ho necessitava.
4: Un 10, que sempre he tenido el apoyo de ellos. Me gustaría que sigan adelante con estos temas de servir, ayudar a las adolescentes, a la infancia, ya de que cada día hay más demanda sobre estos temas.
1: Finalment, es va parlar de la situació actual i dels reptes de futur per acloure l'acte, amb la presència de professionals, col·laboradors i col·laboradores, entitats, comunitat i famílies.
0: La nostra idea és continuar sent el referent en protecció i acompanyament a la infància i a l'adolescència, perquè creiem que és essencial no només acompanyar aquests infants, sinó a les famílies poder continuar donant eines per ser els seus referents i poder continuar treballant per al seu bon desenvolupament.
1: La jornada, que es va iniciar a 2:15 del matí, es va allargar fins a les 2 del migdia.
5: Les 5 escoles municipals de Cardedeu han omplert el camp de futbol dels municipis amb la 27a trobada de dansa de les escoles en una jornada on han assistit tant alumnes com professorat i famílies. Enric.
6: Així és, Ona, i més enguany que han tingut una bona presència a les danses europees. Hi ha hagut un record especial per la Montse Sala, qui va dirigir Mil·lenari, l'escola Mil·lenari, i una de les impulsores de la trobada de dansa que ens va deixar l'octubre de l'any passat. Escoltem a Susana Suessa, professora de l'escola Mil·lenari.
7: El fet de fer una trobada conjunta totes les escoles de Cardedeu, les escoles públiques, és un fet d'unió i demostra de cara a la població de que estem unides, de totes les escoles participem una mica, que anem a la una, no? Malgrat cada escola té el seu projecte educatiu i la seva diferència, no? amb les altres, ens trobem i anem conjuntament a fer una activitat.
6: Una cançó tradicional apareguda a l'Anglaterra del segle XIX, com la Mostela fa pop, el joc llop, una cançó tradicional hongaresa vinculada als jocs de la rotllana o una tonada popular marinera dels Països Baixos, han estat algunes de les danses europees que els nens i nenes des d'I3 fins a segon de primària de les 5 escoles de Cardedeu han ballat a la 27a trobada de dansa de Cardedeu. Escoltem a Xavier Orozco, alcalde del municipi.
8: Si hi ha alguna activitat a Cardedeu que es pot dir que forma part de l'ànima de Cardedeu, és la que tindrem aquest matí. Són 27 anys d'història, 27 anys que les escoles de Cardedeu conflueixen i es posen d'acord amb una activitat tan positiva com pot ser la dansa, que va molt més enllà que el simple fet de bellugar-se o del ball, sinó que té tots els valors, diguéssim, de la cultura, de l'esport, fins i tot, en alguns aspectes, de la sensibilitat, de la coordinació. O sigui, no hi ha cap dubte que la dansa és una peça clau en el model educatiu.
6: No obstant, però, i coincidint en plena reivindicació docent, el groc ha estat el color predominant entre els mestres en una jornada que també ha estat reivindicativa.
9: Volem reivindicar, volem donar-ho a conèixer. Sabem que tenim la complicitat de la majoria de famílies perquè estem lluitant per la millora de l'educació pública catalana i, per tant, per la millora de les condicions educatives de tots els infants del país. Per tant, tenim aquest suport de les famílies. Tot i així, les volem fer copartíceps amb aquesta reivindicació de groc, amb aquesta visualització d'aquest color, que és aquest símbol de lluita amb el qual, malauradament, hem d'estar. Perquè no concebem com una conselleria d'educació o un govern de la Generalitat no cuida, no lluita, no vol tenir la millor educació possible. I ens costa que ho entenguin i per això cal continuar dient-ho.
6: Enguany, la trobada de dansa, com hem explicat, s'ha dedicat a la Montse Sala, qui ens va deixar l'octubre de l'any passat. La Montse va ser directora de l'Escola Mil·lenari i una de les impulsores de la trobada de dansa ara fa més de 27 anys.
5: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
10: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
5: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
11: Molt bon dia. Per fi som dilluns. Ja comença una nova setmana. Una setmana segur que per molta gent serà ben interessant. Per moltíssima gent no ho serà gens, però bueno, aquí la informació del temps

0: tothom, eh? Per tothom, sigui com sigui la setmana. I comença després d'uns dies encara inestables, amb tempestes i amb unes temperatures bastant més baixes del que tocaria. Glaçades hem tingut a les nits del cap de setmana, fins i tot fora del Pirineu. Vull dir que déu-n'hi-do com han baixat les temperatures. I fins i tot hem tingut tempestes i alguna nevada cap al Pirineu, i fins i tot entre divendres i dissabte va nevar a la zona del Montseny. Nevades tardanes i nevades a cotes bastant baixes. Però tot això, lògicament, té les hores comptades, els dies comptats, i és que aviat l'anticicló serà l'amo i senyor de la situació, i les temperatures començaran a disparar-se i, lògicament, el sol i la tranquil·litat serà protagonista de la situació meteorològica. Però, bueno, anem a paps, perquè avui encara hi haurà inestabilitat. De fet, ja de bon matí ja pot ploure en algunes hores del prelitoral, també cap a l'interior, pluges febles en forma de tempesta, petites tempestes més aviat, i que seran les protagonistes del dia d'avui. Serà un dia bastant inestable. Amb unes temperatures que tampoc no pujaran molt encara, estaran molt a ratlla, moltes màximes al voltant dels 20 graus. Avui és l'últim dia, l'últim dia d'aquesta inestabilitat. A partir de demà ja s'acosta l'anticicló i farà pujar de manera important les temperatures. Avui poca cosa més a destacar, només això, aquesta inestabilitat, aquesta encara temperatures molt a ratlla i aquest ambient fresc pel que tocaria aquesta època de l'any. Moltes gràcies, que vagi molt bé dilluns. Adéu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep, i també bon inici de setmana. Nosaltres ja sabeu que a partir de 9:45 repassarem l'actualitat mediàtica amb l'Andreu Jiménez, i després comentarem algunes de les novetats musicals i del panorama musical, com també repassarem el calendari de festivals per aquest estiu. Però 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona.
4: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
5: Demà, una furgoneta per treballar.
4: I demà passat, un monovolum per viatjar.
5: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
4: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
5: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
4: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
6: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
7: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com, i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
6: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
8: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
9: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
10: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
11: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
9: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
3: El 9FM. El nou so d'Osona.
12: Territori 17.
2: Són 2:15 del matí i ara anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia.
13: Bon dia, Ona.
2: I bon dilluns, bon què tal? Dilluns. Com el portem aquest dilluns?
13: Bé, prou bé.
2: Carregadet de novetats, d'actualitat, que comentarem ara en aquest espai.
13: Han passat moltes coses aquest cap de setmana.
2: Exacte, però avui tenim, per tant, nova edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. I, Andreu, què hi diu a la seva portada?
13: Doncs un titular que no ens agrada llegir. Mor una noia de 25 anys en sortir de la carretera i volcar amb el cotxe a la C-17 a Vic. En l'accident no hi va haver implicats més vehicles que el que conduïa la víctima, una veïna de Manlleu. I pel que fa a la imatge destacada, doncs és d'un triomf que ara mateix està en qüestió, que és el del Manlleu, ja que estem entrant final de temporades. Això suposa que molts equips s'estan jugant ascensos, mantenir la categoria, i en el cas del Manlleu, el Martinelli Manlleu d'hoquei, que és equip de l'hoquei Plata Nord, tenia encara opcions de guanyar la Lliga i, per tant, pujar a l'hoquei Lliga. Què passa? Que el Manlleu va fer els deures, va guanyar el seu partit, uh-huh, i el Lloret el va perdre contra el Mataró. Però aquí és on hi ha el problema. Perquè el Mataró, el seu porter, hi ha una norma que el porter amb el que jugaven es veu que tenia una llicència de la Federació Catalana i no de la Federació Espanyola, que és l'hoquei Plata Nord, que això molts equips ho fan a vegades, doncs puges a jugadors per tal de també d'abaratir costos en tema de fitxes, i per si algun dia doncs necessites un altre jugador, doncs crides algun d'un equip inferior. Uh-huh. Què va passar? Que el porter del Mataró ja havia complert més d'aquests 10 partits permesos. Per tant, el que ha fet el Lloret, evidentment, doncs, és impugnar el partit, i això fa que aquest ascens del Manlleu ara mateix s'hagi d'agafar amb pinces i està
2: sota
13: inspecció de què pot acabar passant. Que, en teoria, el més normal és que el Lloret acabi sent l'equip que pugi de forma directa i el Manlleu hagi de disputar playoff, cosa que, evidentment, no volien.
2: Ostres! Doncs males notícies per...
13: I per tant està en suspens aquest ascens.
2: Clar.
13: És una... Encara no és...
2: És a dir, matemàticament sí que pujaria.
13: Sí, per mèrits esportius haurien de pujar, però
2: per anirien... tema de llicències i burocràcia no poden pujar.
13: Per temes administratius.
2: Exacte.
13: I segons el que marca la norma, doncs el Manlleu, en teoria, haurà de disputar el playoff.
2: Doncs també haurem de veure què passa.
13: I la imatge, que no hem comentat al 9-9, és els jugadors del Manlleu celebrant aquest ascens a la pista del Jolaseta, del Jolaseta, l'equip basc. Mm. Per tant, a veure com acaba tot plegat.
2: Doncs, Andreu, seguim amb la portada del diari del 9-9 del Vallès Oriental.
13: Té igual. Va de motor, per sort no dona notícia tan tràgica. MotoGP porta uns 185.000 aficionats en 3 dies al circuit de Montmeló. L'accidentada cursa del diumenge amb el triomf de Di Gian Antonio va reunir 75.000 persones. Cursa accidentada pels accidents que van haver durant la cursa. El primer, l'accident d'Àlex Márquez, quan la moto de Pedro Costa va tenir un error electrònic i va provocar que Àlex Márquez impactés amb
2: sortís
13: la moto.
2: Volant.
13: Sí, perdés el control de la moto, el xassis i la direcció, va acabar a la grava i després a la gespa, ja va perdre el control i la moto va sortir disparada, que de fet va acabar afectant el qui va ser el guanyador de la cursa, Fabio Di Gian Antonio, que va impactar també, es va caure a causa de l'impacte de la roda de la moto d'Àlex Márquez, però finalment va acabar guanyant la cursa a l'Itàlia, i a la ressortida després de la bandera vermella a causa de l'accident de l'Àlex Márquez,
2: al cap de literalment un minut i mig,
13: Johan Zarco es va quedar a la sortida, que ja que la primera curva de Montmeló és un embut per les motos, doncs se li va quedar enganxat al peu a la moto de Pecco Bagnaia i va provocar que el francès doncs tingui diverses fractures a la cama. I un Pecco Bagnaia que també va pujar al pòdium dels afectats a la segona caiguda. Per tant, això demostra el caos de Gran Premi que va ser el del circuit de Catalunya. I la imatge destacada? Doncs els arquitectes Andreu Bosch, Josep Maria Botell i Lluís Cuspinera junts aquest dissabte al Museu del Granollers que han donat la seva celebració d'aquests 50 anys.
2: Mm-hmm. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Com sempre, començarem per la portada de La Vanguardia.
13: Que hi ha un tema a destacar amb les eleccions a Andalusia, on el titular de La Vanguardia és el PP per la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. Moreno Bonilla es queda amb 53 escons i haurà de pactar amb l'ultradreta que creix. Montero, el PSOE, s'enfonsa i obté el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, una comunitat autònoma on ha estat tradicionalment del Partit Socialista. Gavira, el candidat d'extrema dreta, avisa que els andalusos volen prioritat nacional i puja a l'esquerra. Endavant, Andalusia supera a PA i Junts passen de 7 a 13 diputats. PA, que era la coalició d'Esquerra Unida, de Podemos i de Sumar, que han tret, doncs, 5 escons.
2: Doncs,
13: i la imatge, perdoneu, és Juanma Moreno, que agraïn ahir aquests resultats, que deu tenir un gust una mica agradolç, ja que de venir governant majoria absoluta i que les enquestes moltes li donaven la majoria absoluta a Juanma Moreno, doncs ara es veurà obligat a pactar amb Vox per formar un govern.
2: A veure.
13: Què acaba passant.
2: Exacte. Seguim per la portada del diari Ara, que va també sempre per la mateixa línia.
13: I també, el que destaquen és això, Moreno revalida la victòria, però queda en mans de Vox. Al PP li falten 2 escons per a la majoria absoluta i es prepara per una dura negociació. El PSOE perd 2 diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. I a la imatge doncs, es veu a Juanma Moreno i sortint als mitjans de comunicació després de celebrar aquesta victòria a Andalusia, i també el diari Ara ho qualifica de victòria amarga per aquests resultats que fa que es quedi a 2 escons de la majoria absoluta. I a la imatge del diari Ara, doncs, també una de les coses a destacar, cap de setmana els esports sempre guanyen molt de protagonisme. Un, doncs, evidentment, la greu caiguda de l'ex Marquès de Montmeló, i és bona imatge, mentre els equips mèdics la tenien al mig de la pista, i també doncs, l'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar per 1-2, i el Girona perd per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i a jugar a la categoria contra l'Elche.
2: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
13: Que igual, expliquen que Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista, el PP es queda 2 escons a poder governar en solitari i dependrà d'un Vox estancat. El PSOE té el pitjor resultat de la seva història i endavant Andalusia dona la sorpresa. I la imatge, doncs, ahir també, una de les despedides d'aquesta temporada de Can Barça és Robert Lewandowski, que va anunciar el dissabte que aquesta seria la seva última temporada a Barcelona, i bé, se'l veu a Lewandowski mantejat pels seus companys, i el que llegim del periòdico és gràcies, Robert. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou després de 4 anys brillants amb una victòria contra el Betis.
2: I ara acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la portada del Punt Avui. Què diu Andreu avui?
13: Doncs avui, el Punt Avui, valgui la redundància, ens estem acostant a l'estiu i això suposa prevenció d'incendis. Menys bosc contra el foc. El govern i els bombers dibuixen 14 eixos on es reduirà el bosc per evitar que un gran incendi es propagui entre massissos. I la imatge és això, doncs, a un terreny que imagino que abans hauria ser bosc, on ara mateix hi ha camps de conreu i plaques solars.
2: Una imatge que cada cop doncs, dibuixarà més el paisatge del territori català. Correcte. Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
13: Que totes es fan ressò de les eleccions a Andalusia. El que llegim al País és el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. Els populars guanyen les eleccions però cedeixen 5 escons. El PSOE perd 2 i cauen els seus mínims històrics. Vox es reforça amb un endavant adelante Andalucía, dona la sorpresa i quadriplica els seus representants, i per Andalusia s'estanca. I a la imatge, doncs, a Juanma Moreno, ahir que durant valorant els resultats de les eleccions a la seu del PP a Sevilla.
2: Doncs,
13: i és això el que destaca avui la portada del País,
2: Seguim per la portada del Mundo, que també segueix per la mateixa línia.
13: Victòria incòmoda de Moreno, tot i que la debacle històrica del PSOE, aquí ja veiem que, evidentment, s'hi poden exemplificar més i demostrar que el PSOE està en els seus pitjors resultats. Doncs,
2: ho faran.
13: I bé, el PP perd la majoria absoluta i haurà de negociar amb Vox, que es manté i serà decisiu. Batacazo, o sigui, batacazo dels
2: patacada,
13: partits.
2: Patacada, potser.
13: Patacada, sí, dels partits del govern. Montero
2: enfonsa
13: els socialistes i Maillo porta a Esquerra Unida en el seu pitjor resultat. I l'esquerra crítica amb Sánchez d'Adelante Andalucía recull el descontent i es dispara. I la imatge es veu Juanma Moreno i també a la seu del Partit Popular a Sevilla compareixent per valorar aquests resultats que li han donat la victòria, però que fa que hagi de pactar amb Vox, insistim.
2: A veure què diu la portada de La Razón, Andreu.
13: Moreno guanya les eleccions i Sánchez i Montero enfonsen el PSOE. Sánchez, eh? Que bé, en veritat va ser Pedro Sánchez també qui va proposa com a candidat a aquestes eleccions a Maria Jesús Montero. El PP creix a més de 150.000 vots, però es queda a dos escons de la majoria absoluta. Sánchez enterra el PSOE andalús, Montero perd dos escons i aconsegueix empitjorar els resultats de Despades. El president andalús recorda que la democràcia ha parlat i ens correspon formar govern. Vox puja un escó i s'embaltona que vol condicionar el PP sota el crit de prioritat nacional. I a la imatge es veu a Juanma Moreno celebrant aquest resultat ahir, com també a la seu del, com tots els diaris hem vist, a la seu del Partit Popular.
2: I acabarem el repàs de portades amb la de la portada de l'ABC, Andreu.
13: Que aquí sí que hi ha una protagonista més gran que Juanma Moreno, eh? El titular és Moreno torna a rutllar sense repetir la majoria absoluta. El PP s'imposa a les 8 províncies, però es queda a dos escons de poder governar en solitari i passar a dependre de Vox, que es consolida com un actor determinant. El creixement d'Adelante Andalucía, que puja de 2 a 8 diputats, és decisiu en la reconfiguració del Parlament. I la imatge destaca, i la protagonista de la portada
2: molt més gran que Juanma Moreno,
13: és la exvicepresidenta Maria Jesús Montero, que va assegurar ahir la seva compareixença de nit que farà una oposició de rigor i serialitat, a veure si Montero acaba mantenint-se al càrrec com a principal cap de l'oposició del govern d'Andalusia, i qualifica de catàstrofe històrica també de Sánchez i Montero. Ja veiem que els diaris més conservadors espanyols veuen aquesta derrota no només enfocada a Montero, sinó que també al president.
2: Al govern de Pedro Sánchez. Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Moltes gràcies i fins ara.
13: Fins ara, Ona.
11: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 12 minuts de 2:15.

Doncs avui aquest espai on normalment el dediquem a fer una tertúlia o un debat de temes sobre l'actualitat, avui me'l prendré una miqueta més personal i el dedicaré a repassar algunes de les novetats musicals que, com fem els divendres, repassem al final del programa. Això serà un espai una miqueta més personal on us recomanaré algunes de les cançons que han sortit fa poc i també potser algunes que potser no coneixíeu, i també comentarem algunes dels actes, festivals que es duran a terme aquest estiu. Farem una miqueta de calendari. Això, avui parlarem sobre noves cançons d'Obeses, dels Catarres, també del nou àlbum de Joan Miquel Oliver i també d'Al·lèrgiques al Pol·len. Comentarem el retorn inesperat de Justin Bieber a les llistes d'èxits i acabarem, doncs, com dèiem, fent aquesta agenda de festivals per aquest estiu, des dels grans noms de festivals fins als més petits, que tenen molta personalitat. Obrirem aquesta secció amb Orgull osonenc, perquè Obeses acaben de culminar el seu projecte més ambiciós de la seva carrera amb L'Ai al cor, que té dues parts, és diàstole i sístole. Diàstole és la segona part del disc que completa aquest viatge musical, després de 16 anys de trajectòria que té el grup osonenc. Aquest grup, liderat per Arnau Tordera, ha explicat que aquest treball neix precisament amb la voluntat d'anar a contracorrent d'aquest consum ràpid de música actual i de donar importància a cada composició. I això es nota moltíssim escoltant aquest disc, perquè aquest disc és per tots els públics. Hi ha metall extrem, música tradicional catalana, electrònica, cabaret, música coral, fins i tot elements de circ. És probablement el disc més lliure i més extrem que han fet mai Obeses. A més, també moltes de les cançons tenen un component crític amb el món actual. Per exemple, parla sobre la hiperconnexió, el consum digital o la relació entre tecnologia i identitat. I jo vaig poder veure'ls aquest dissabte perquè es presentava a la sala La Canal de Tona, al poble del cantant, d'Arnau Tordera, amb un repertori variat on no només es van poder escoltar algunes de les cançons del nou disc, sinó que també, doncs, es van poder escoltar Remembers, com per exemple Ell no era un cowboy o la mítica Botifarra amb seques. Escoltarem una mostra, és la cançó que estem sentint de fons, i escoltarem Amor artificial. Aquesta peça parla d'un món dominat per als algoritmes i les relacions digitals, amb una lletra molt crítica però també molt irònica.

Doncs com sentiu a la cançó, eh? Amor artificial, obeses exageren el llenguatge tecnològic fins a gairebé convertir-lo en una pregària moderna. Com sentíem, i també s'escoltava, referències a algoritmes, a la geolocalització, xarxes socials i sobretot a la intel·ligència artificial, tot termes que estan en el punt del dia, en la boca del dia, però també tot embolcallat amb una producció enorme i teatral, és a dir, que ho fan tot molt més gran. És una crítica molt contemporània, com la tecnologia promet connexió, però alhora també ens acaba convertint en consumidors més permanents. També una altra gran característica del disc és la capacitat de passar d'una peça més íntima a una autenticitat, a una autèntica barbaritat sonora sense perdre la coherència. De fet, el disc de Diastole inclou la primera incursió d'obeses en el metall extrem, però també reinterpretacions, com dèiem, del patrimoni català, com per exemple una cançó mítica de la nostra cultura catalana, com ho és el Virolai. I això és exactament el que escoltarem ara, una reinterpretació absolutament desmesurada i espectacular del Virolai, amb guitarres metall, amb orgue, campanes i un cor mix. Sentim-lo.

Com sentiu, eh? O sigui, el més impressionant és que obeses aconsegueixen agafar un símbol absolutament tradicional i català com és el virolai i el converteixen en una peça moderna i, podríem dir, gairebé cinematogràfica. I això explica també per què continuen sent una banda única dins de l'escena catalana. Perquè ells van per la seva línia, no segueixen modes, tenen un estil únic, com també ho són els seus propis fans, que trobàvem el dissabte a la sala La Canal de Tono, i construeixen un univers propi cada vegada que preparen i tenen un nou disc. Nosaltres deixarem de tema, canviarem radicalment de registre perquè passarem d'obeses als Catarres, perquè els Catarres continuen fent allò que millor saben fer, que és convertir doncs, unes emocions quotidianes en himnes populars. El nou single, un diumenge qualsevol manté aquell esperit... Perdoneu, un diumenge sense drama... manté aquell esperit optimista amb aquestes melodies molt estiuenques però també amb una producció més moderna i òbviament més enfocada a festivals. És una cançó feta perquè la gent la canti i també explica per què continuen funcionant tan bé els Catarres en directe. Sentim-la.

0: ara estàvem comentant amb l'Andreu que hi ha dues sensacions que tenim respecte a aquesta cançó, perquè, per exemple, per mi no sona com els Catarres de sempre. Andreu, a tu què et recorda aquesta cançó?
1: Mira, aquesta cançó em recorda molt, sobretot aquesta part. Jo això veig molt cançó del disc de la Marató de TV3.
0: Sí, com aquest himne a la vida, sí, a l'alegria...
1: Un cant així més coral, no, sí, tan individualitzat, em, sí, recorda molt a la Marató de TV3.
0: I jo comenteu que també em recorda molt a la cançó de l'anunci d'Estrella Damm, que, per cert, també estàvem comentant, no, creiem que no ha sortit encara la cançó, però deu estar al caure, tot i que el temps que tenim ara no...
1: No acompanya gaire.
0: No acompanya massa a una nova cançó d'Estrella Damm, tot i que quan surti, doncs, òbviament, que la comentarem. Andreu, seguim nosaltres, eh? Amb més novetats.
1: Sí, sí, segueixes tu, i tant.
0: Doncs una de les altres grans novetats del moment és el nou disc de Joan Miquel Oliver, probablement un dels músics més influents i imprevisibles de la música catalana. L'exlíder d'Antònia Font acaba de publicar Roisos, un treball on continua explorant nous sons sense preocupar-se gens per les modes actuals, per tant, una miqueta també amb la línia dels obeses, eh? De fet, ell mateix explica que no entén la música com una qüestió de tendència, sinó com un camp per poder experimentar, i jo considero que es nota molt en aquest disc. Combina instruments acústics, textures molt orgàniques, ho podem veure inclús a la seva portada, i també a una manera de produir molt artesanal. Joan Miquel Oliver diu que moltes idees del disc neixen escoltant música de la ràdio i observant com els sons es construeixen de manera natural dins l'espai. També és un disc molt marcat per la solitud i per una forma d'escriure més lliure. Ell mateix explica que va començar creant centenars de fragments musicals petits i després construïa les lletres gairebé com si fossin peces d'un puzzle. Escoltem una mostra, la que estem sentint ara mateix, amb Oxitocina, on es veu molt bé aquesta barreja entre experimentació i melodies aparentment senzilles, però plenes de detalls. Sentim-lo.

Una de les coses més fascinants de Joan Miquel Oliver és que aconsegueix sonar accessible i alhora estrany, no al mateix temps. Ell mateix diu que encara queda moltíssima música per descobrir, que gran part de les possibilitats musicals encara no s'han explorat. I segurament per això els seus discos sempre sorprenen, perquè no repeteix fórmules, sinó que treballa cada cançó com una peça única, i també per als amants d'Antonio Font, poder seguir tenint-lo en el panorama musical, doncs és un veritable regal. Nosaltres tancarem aquest bloc de novetats amb una de les bandes més fresques i explosives de l'escena catalana actual, com ho són les Al·lèrgiques al Pol·len. El seu nou disc, Alarma, consolida un canvi clar respecte als primers treballs, que potser han passat d'un pop més electrònic a un so molt més rocker, no? Més directe i, òbviament, molta energia rock, no? De banda de rock de noies de tota la vida. En aquest treball retraten la Barcelona actual amb una mirada molt crítica i alhora molt vitalista, parlen de relacions, de pressió social i també d'una ciutat que mai no pari, que sovint et sobrepassa. Amb el disc es veu i també amb les mateixes melodies se sent. És un disc, això, molt explosiu, molt directe i que juga constantment amb molts contrastos i pot passar d'un moment molt melòdic i dolç a un esclat de guitarres en qüestió de segons. També és interessant perquè mantenen aquell esperit de banda jove, però tenen una producció molt ambiciosa i, òbviament, les hem vist ara mateix en molts festivals perquè es consoliden com una de les propostes més sòlides del pop rock català actual. I ara escoltarem una cançó que es diu Apocalipsis Now, que és literalment un canvi de registre totalment pel que fa a l'Arma. Té sinergies, però són una explosió i ara sentireu per què.

0: merda.
1: Una cançó crítica, amb crítica urbana, amb la crítica a la Barcelona que elles mateixes viuen, a una Barcelona doncs, que ja no reconeixen, una ciutat accelerada, gairebé caòtica, com podem sentir guiris i zombis, vull dir. Una cançó amb molta crítica, però explicada amb molt bon control musical. I al·lèrgiques al pol·len aconsegueixen fer una cosa sempre molt difícil, que és sonar agressives i melòdiques alhora, sense perdre la seva identitat. Ara acabem aquest bloc de novetats musicals, però us vull demanar si us sona aquesta cançó.

Com jo, esteu, suposo que gaudint d'aquest temacle, perquè segur que per molts de vosaltres, i potser us transporta a tota una era que vam deixar enrere fa molts anys. Estem sentint Beauty and the Beat de Justin Bieber amb Nicki Minaj, una cançó, agafeu-vos de la taula, publicada el 2012, que ha tornat a entrar a les playlists i llistes d'èxits. I això, doncs, perquè, doncs, com cada cop és més habitual que passi a través de les xarxes socials com TikTok i Instagram, s'estan recuperant cançons dels anys 2000, de l'era dels 2010, i s'estan tornant a descobrir, fent-les descobrir, doncs, aquesta tota nova generació que potser, òbviament, coneixen el so de Justin Bieber, però que no l'han acabat d'agafar, doncs, a través d'aquest redescobriment de cançons, totes aquestes noves generacions els encanta, com també ens agradava a tots nosaltres. I en aquest cas també, doncs, hi ha molta nostàlgia, és aquella època de pop electrònic molt exagerat, molt brillant i molt festiu, doncs que, almenys a mi, m'ha portat molt bons records.

0: En fi, molts records, que sempre va bé tornar a escoltar aquests temacles. Canviarem ara una miqueta de tema i farem breument un repàs del calendari de festivals per aquest estiu, però abans vull parlar també que aquest cap de setmana s'ha celebrat el concert dels 150 anys d'Estrella Damm, un esdeveniment que ha passat al Parc del Fòrum a Barcelona, on es van reunir artistes molt diversos i milers de persones. Va ser una demostració clara que la música, doncs, en directe continua vivint un moment molt fort, especialment aquí a Catalunya, on es van poder escoltar artistes consolidats del panorama musical català, com Ginestar, Maria Jaume, Love of Lesbian, The Tallets, o també va ser el final de gira, o sigui, l'inici del comiat de final de gira d'Oques Grasses, que segurament tots, almenys jo que sóc molt fan de les Oques Grasses, tenim molta pena, però també tindrem moltes ganes de poder-los gaudir en diferents moments durant aquest estiu. Començarem comentant, doncs, que el 12 i 13 de juny el Cabro Rock de Vic torna a la zona esportiva i aquest festival, música 100% catalana, d'Osona, i també, doncs, que s'ha consolidat com un dels grans festivals del país. Dos dies de concerts amb l'escena catalana, com comentàvem, amb Love of Lesbian, amb Ginestar, Oques Grasses. És un moment, doncs, per les persones que som de la comarca, tenir un festival d'aquestes mesures aquí, doncs, és un honor, i també, doncs, que ens queda a prop de casa, sempre va molt bé. Andreu, no sé si aniràs al Cabro Rock.
1: No, jo al Cabro Rock no. Que és, a més, el cap de setmana, el 12 al 13, oi?
0: Exacte.
1: En teoria no hi seré, per tant no hi podré assistir-hi.
0: Doncs, Andreu, comentem un altre festival, que és el Festival Cruïlla de Barcelona, del 8 al 11 de juliol, en aquest cas al Parc del Fòrum. El Cruïlla continua sent un dels festivals més variats del país, on es barreja pop, electrònica, indie, també una part d'humor amb aquests podcasts, i també arts escèniques, on aquest any hi haurà artistes internacionals, però també molta presència catalana. Ho podrem comentar. Qui vulgui anar a aquest festival, doncs, podrà entrar a la pàgina web, que hi ha tot el cartell.
1: Tota la informació, no?
0: Exacte,
1: allà
0: està. Exacte, tota la informació. Seguim amb un altre, breument. A Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols, del 10 de juliol al 20 d'agost. És un dels festivals d'estius més antics de Catalunya i també es destaca molt pels espais davant del mar, i una programació molt elegant que combina grans artistes i concerts més íntims. I acabarem de parlar dels festivals grans amb el Cap Roig Festival de Costa Brava, del 3 de juliol al 18 d'agost. És un dels festivals potser probablement més espectacular de veure. Es fan als Jardins Botànics, que són concerts a l'aire lliure i també, doncs, una programació molt transversal. I comentarem breument festivals més petits. Un a la comarca del Lluçanès, Cantilafont. A prop d'Osona també hi ha aquest festival, el Cantilafont, que és gairebé una experiència de cultura completa, música, gastronomia i natura, un dels festivals més crescuts en els últims anys, sense perdre personalitat. Tenim un altre, l'Ambassat de Sabadell, on aposta per una escena més independent i electrònica més alternativa. És un festival petit però molt respectat musicalment. I acabarem amb la Fònica de Banyoles. És una aposta per concerts petits, de proximitat, i artistes emergents en espais molt bonics de la ciutat. Fins aquí el radar musical d'avui. Anem repassant novetats d'Obeses, Escatarres, Joan Miquel Oliver i Al·lèrgiques al Polen. Hem vist com Justin Bieber torna a fer-se viral 12 anys després, i també hem començat a escalfar motors per aquest estiu carregat de festivals. I ara seguim amb la música, però perquè és el moment d'escoltar la cançó del dia.

Sentíem feia uns moments Beauty and the Beat de Justin Bieber i sentirem ara, i estem sentint One Time del mateix Justin Bieber, perquè avui, atenció, fa 17 anys que es va estrenar la primera cançó del cantant canadenc, que mesos més tard formaria part del seu primer EP, My World. Amb aquest single, Justin Bieber es va fer un nom dins del panorama musical, confirmant el talent que alguns ja havien vist. De fet, la crítica va ser positiva per aquest disc.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. A partir d'aquest dilluns, Rodalies de Catalunya recupera el servei ferroviari als darrers trens de les línies R1 i RL4. Per tant, hi ha una recuperació completa del servei en tren de la línia R1. Els darrers trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual en tren entre les estacions de Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes. També hi ha una recuperació del servei en tren a Manresa per la RL4 i reconfiguració de la RL3 i RL4. La línia RL4 també recupera el servei habitual en tren entre l'estació de Cervera i fins a l'estació de Manresa, on els viatgers disposaran de correspondència amb els serveis de la línia R4 fins a l'estació de Terrassa, estació del Nord. Es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per adaptar les condicions de la infraestructura i recuperar l'operativa habitual de la línia, amb una millora de la regularitat i dels horaris que s'havien vist afectats pel temporal del mes de gener. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara és moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I començarem per aquí, per al 9FM. Guillem Sánchez, bon dia de nou, què tal?
3: Bon dia, com estem?
2: Ens portes males notícies, no? En alguns casos.
3: Sí, però queda molt lluny del que realment és important a nivell d'actualitat. Ara ho repassarem. Primer de tot, hem d'explicar que estem pendents encara de si el primer equip del Club Patí Manlleu masculí acaba pujant de categoria a l'Hockey Lliga masculina. Expliquem-ho bé. El cap de setmana jugava l'última jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata i el Manlleu era segon abans de començar la jornada. Va guanyar el seu partit i el Lloret, que era el primer abans de començar, va perdre el seu partit contra el Mataró. Per tant, matemàticament i per punts, el Manlleu aconseguia l'ascens de categoria, però el Lloret ha presentat una reclamació per alineació indeguda en el partit contra el Mataró i s'està pendent ara mateix que la federació, el comitè de competició, confirmi o no aquesta al·legació que va presentar el conjunt de la cel·la. Per tant, matemàticament podem dir que el Manlleu és equip d'hoquei lliga masculina, però encara estem pendents d'aquesta resolució de l'al·legació per tal de saber si la federació ho confirma o no ho confirma. En cas que el Manlleu no acabi pujant directament a l'Hockey Lliga masculina, el Manlleu hauria de jugar la promoció com a segon classificat per poder pujar a la màxima categoria estatal d'hoquei patins. En aquest grup també a l'Hockey Lliga Plata el Vic va tancar la temporada amb una derrota 4-2 a la pista del Dominicos, i també en hoquei patins hem d'explicar que el Club Patí Voltregà masculí va perdre el primer partit dels quarts de final a la pista de l'Igualada, un partit que va acabar 0-0 en el temps oficial i 0-0 també a la pròrroga, i finalment va ser l'Igualada qui als penals es va poder endur la victòria. Parlant també d'últimes jornades de competició, a la Lliga Elit de Futbol hem d'explicar que el Manlleu va guanyar per 2-1 al Valls amb gols d'Adrià Casanova i també de Rafael Roger, i d'aquesta manera certifica la seva permanència a la Lliga Elit una temporada més. Al final haurà acabat en vuitena posició amb 38 punts. En l'àmbit del futbol, aquest cap de setmana també es va concretar l'ascens del Torelló a la Primera Catalana després d'empatar al camp del Mataró i quedar primer de la Lliga, i també l'ascens del Grup C a Tercera Catalana després de la victòria del cap de setmana. Aquí també es va quedar amb les ganes de poder jugar una eliminatòria més de promoció d'ascens. Va ser el Club Bàsquet Vic que va perdre a casa aquest dissabte per 75-87 contra el Mollet en la segona eliminatòria de la promoció. D'aquesta manera també s'acaba la temporada del conjunt biguetà, del conjunt de Juan Ereza. Qui també ha aconseguit l'ascens el cap de setmana és el Manlleu de Futbol Sala. Ha pujat a Tercera Nacional Catalana després de vèncer a casa 6-2 al Riudellots, i que el Montcada, que era tercer, acabés perdent el seu partit el cap de setmana. I tancarem aquest de repàs explicant que Daniel Rincón es va imposar també ahir diumenge a l'Open Internacional Ciutat de Vic, que es va disputar durant tota la setmana a les instal·lacions del Club Tenis Vic.
2: Doncs moltes gràcies, Guillem, ens veiem en una estoneta.
3: Fins
2: ara.
3: Fins ara.
2: I nosaltres seguirem per Ona Codinenca amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns.
4: Doncs bé, com ja vaig dir, l'hoquei ha acabat i aquest cap de setmana ha sigut l'última jornada de la temporada pel que fa al futbol, així que seré bastant breu. Però bé, Alcaldes de Primera Catalana visitava el camp del Figueres, on va acabar empatant a un, i per tant acaba aquesta temporada en vuitena posició i es manté a Primera Catalana. El Sant Feliu, per la seva banda, de Tercera Catalana, rebia a casa el Canovelles, el líder del seu grup, un partit codinenc complicat pels codinencs, que no van poder guanyar contra el líder i va acabar perdent per 1-4 i acaba aquesta temporada en 11a posició. I per acabar, el Mollà, també de tercera catalana, jugava a casa contra el Santa Eugènia. Un Mollà que sí que és veritat que portava una molt bona ratxa en els últims partits sense perdre, però aquest cop va caure en l'últim partit a casa per 0-2. I amb aquesta derrota, el Mollà cau a la 12a posició, col·locant-se en possible descens per la temporada que ve. I ja estaria.
2: Doncs, Laia, moltes gràcies. I nosaltres acabem, no acabem, però seguim per Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio des del Vallès. Enric.
5: Doncs mira, Ona, un cap de setmana, no podem dir de victòries, però tampoc tot han estat derrotes. I és que tenim també molt poca cosa. Comencem per l'handbol Cardedeu, en aquest cas el primer equip del masculí, que va perdre per 31-36 contra el Mubac La Roca. Va ser diumenge. Ja avisaven que seria un maig bastant important i decisiu per, la, per aquest final de temporada. I ara saltem cap a futbol a primera catalana, i és que el Mollet va rebre a casa el Granollers, va ser diumenge a les 5, ahir diumenge, i van empatar per 2-2. Però alerta, perquè no ha estat l'únic empat de la jornada, ni tampoc l'últim 2-2. I és que a futbol a segona catalana teníem el derbi Cardedeu-Vilamajor. Recordem que Cardedeu va quart a la classificació i Vilamajor és absolutament cué, i van quedar també 2-2 el dissabte a les 6 de la tarda. Va ser un partit que fins a l'últim moment, l'últim minutatge va estar obert, i ha quedat amb aquest empat a 2-2 per tancar l'últim derbi de la temporada.
2: Doncs, Enric, moltes gràcies. I ara sí, acabem aquest repàs de resultats esportius des del Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac.
1: Bon dia, Ona. Doncs avui tanquem la competició esportiva al grup 3 de la tercera catalana, perquè la Lliga va acabar amb un derbi entre el Can de Bànol i l'Abadesenc, que van guanyar els candavanolencs a casa per 2-1. I això que l'Abadesenc es va avançar en un 1-1, que Dani no va desaprofitar. El mateix Dani va poder fer el segon amb dues faltes, una que va aturar Eric i l'altra que va anar a la creueta, però va ser en Guita qui va empatar de penal després d'unes mans dins de l'àrea. El Can de Bànol va tenir 2-1 per capgirar el marcador, però no va ser fins a la segona part que Adriel va picar-la per sobre del porter i va remuntar el partit. Arxer va ser expulsat pels visitants, que han acabat la Lliga en 6a posició i 45 punts, mentre que el Can de Bànol ha acabat desè amb 40 punts. El derbi, tot i la intensitat, va ser un partit de tràmit, com també va ser-ho la victòria del Camprodon al camp del Vilablareig B per 1-2, ja que els camprodonins ja estaven classificats pel play-off descens. Abde va marcar amb un xut de fora a l'àrea i Coromines en un córner va fer el segon. Heredia va retallar distàncies amb una mala aturada del porter que va acabar dins. El Camprodon ha acabat la Lliga tercer amb 66 punts. Dir també que en futbol sala, el futbol sala Can Bànol femení va quedar subcampió de la Copa Catalunya de futbol sala després de perdre per 3-1 davant de les anfitriones. L'Argentona va ser això per 3-1, ja s'havia fet el 2-1 per l'Esperança, però no va poder remuntar. A les semifinals havien vençut el Vic a la tanda de penals en un partit molt intens que va acabar empatat a 3 gols i en què van començar guanyant 2-0 amb gols d'Ana Picola i Judit Vigara. El Vic va remuntar, però ja va empatar a 3 per endur-se la victòria als penals. I a la Lliga de la Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, l'escola de Futbol Sala Ripoll va perdre la pista de l'Atlètic Vidreres per 3-2 en l'últim partit de la temporada amb un doblet d'Eudal. Els ripollesos acaben la Lliga quarts amb 42 punts.
2: Doncs ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Doncs, com dèiem, seguim el programa d'avui amb la secció de coses que passen, que ens porta la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, una secció on repassem notícies 100% reals, però que surten una miqueta de la seriositat habitual. Bon dia, Laia, com estàs?
4: Hola, Ona, què tal? Bon dilluns.
2: Bon dilluns, bon dilluns. Doncs bastant bé, la veritat. No sé per què...
4: No és un dilluns molt dilluns?
2: Crec que el fet d'haver treballat el cap de setmana ha sigut com que realment he viscut cap de setmana, però tampoc molt. Llavors és com que he agafat la ratxa de treballar, per tant estic a tope.
4: Vas seguint.
2: Vaig seguint.
4: Molt bé, molt bé. Doncs jo avui porto diversos temes, val? Aleshores, començaré pel que realment segur que ja n'has parlat, o no? Però és aquesta persona que ha presentat una reclamació patrimonial pels danys morals que li ha causat Rodalies de Catalunya i reclama molts diners, no, més de 9.000 euros.
2: Ho he vist.
4: Em sembla fascinant que hagi... O sigui, aquesta persona, vull dir, perquè per... ho anava publicant a xarxes, el seu procés, i és com un... I per fi ha arribat el dia de presentar la reclamació. És com un... Li ha seguit el recorregut de la seva vida, no? En aquest transcurs de l'odissea de viatjar amb Renfe.
2: És curiós perquè, a més, ell deia com... que òbviament no només ho feia per ell mateix, sinó per, o sigui, per crear un, o sigui, perquè hi hagi un altaveu de dir Renfe m'ha creat això. Però tu com ho veus, Laia, això? O sigui,
4: clar, jo crec, o sigui, a veure,
2: no, a tu no ens, ens ha passat factura, Rodalies? O sigui,
4: sí. La veritat és que sí. O sigui, jo crec, no sé fins quin punt li tornaran aquests diners. Vull dir, perquè no crec que passi. Vull dir, em dono la sensació que no passarà. Però crec que és una, o sigui, és una bona manera, no, de veure la realitat que té moltíssima gent, saps? Mm. Per una banda, penso que està bé donar-li visibilitat en aquesta problemàtica dels trens. Vull dir, perquè jo mateixa, el dijous que vaig anar a una entrega de premis, no em vaig plantejar ni anar amb Renfe, vaig anar amb Ferrocarrils Catalans.
2: Òbviament.
4: Fins a Barcelona. Vull dir, perquè almenys sé que arriben a l'hora, saps?
2: Exacte.
4: I que no em deixen tirada, o que... Vull dir, que és que... És que anar amb Renfe és hipotecar tot el teu dia, o tot el teu matí, o tota la teva tarda, per intentar arribar a un lloc que no saps si arribaràs.
2: Exacte. Tot i que t'he de dir que em sembla que aquest noi, o sigui, ara no ho vull dir perquè, o sigui, em sona haver-ho sentit, per tant serà presumptament, crec que aquest noi tenia, no sé si tenia ansietat o alguna cosa diagnosticada, llavors pot és com ser. Que encara el va greujar més. Ara mentre expliques la següent, puc corroborar si el que estic dient és cert o no. Per tant, vale. També... Al final hi ha una causa, un motiu mèdic, diguéssim.
4: Sí, sí, sí.
2: Perquè és que seria com una indemnització, entenc, no? Com demanar per danys de salut mental, em sembla. No ho sé.
4: Sí, ell demana danys. O sigui, ell el que posa és que la Generalitat, o sigui, que reclama aquests diners al Ministeri de Transports i a la Generalitat per una negligència continuada que ha afectat greument a la seva vida i a la seva salut mental.
2: Sí.
4: Vull dir que sí que és veritat que si tens un problema de salut mental...
2: Ah, em sembla que tenia TOC. Diria que tenia TOC.
4: Ah, uau, Dios.
2: Clar, em sembla... És que ara m'ha vingut el flash de llegir-ho com els subtítols. Diria que tenia TOC. Llavors, és com que crec que se li ha greujat el TOC...
4: Duríssim, eh?
2: Sí,
4: o sigui,
2: sí.
4: Jo que sóc integradora social, també.
2: Vull dir,
4: duríssim,
2: heavy.
4: Una persona amb TOC anant amb transport... Ah, o sigui, amb Renfe, amb transport públic, es pot perfectament amb Renfe.
2: És un altre tema.
4: Jugues... Bé, sí, és com complicat, ha de ser molt complicat, no m'ho vull imaginar.
2: Sí,
4: Però bé, després, a mi que m'agrada molt el tema divertir-me mirant campanyes de màrqueting que se surten de lo habitual...

0: Clar.
1: Mou el cul, no, no queda bé això. O sigui, és entenc que... el missatge de...
2: Sí.
1: De fer-se proves, d'investigar, però no.
2: Pues sí, és que... És que, clar, jo és que, mestres del màrqueting, vull dir, aquí se li ha ocorregut, no sé, contra el càncer de colon pots posar moltes més coses, fes-te proves, no sé, fes-te revisions, però mou el cul,
1: mou el cul, no, és fatal.
2: Duríssim, eh?
1: O sigui, també et dic una cosa, l'encarregat de màrqueting... realment, a l'Alfons ho ha aconseguit perquè estem parlant d'aquesta campanya.
2: No, clar, o òbviament. Sí, que... O sigui, òbviament, vull dir, aviam, aplausito per la persona de màrqueting que ha aconseguit el que volia, que és que la gent en parli.
1: Però no sé si de la manera que ell volia, amb aquell to positiu, sí, no massa.
2: Ah, exacte. I per anar tancant, et porto una secció dins de la secció, perquè avui hi havia poca cosa i aleshores he decidit fer una cosa una mica rara. Sé que és veritat que això és bastant visual, però intentaré explicar-ho de la millor manera possible. Que
1: Val,
2: és...
1: a veure.
2: En realitat, internet està ple d'errors ortogràfics, però també de traduccions curioses. Així que he decidit portar traduccions o faltes d'ortografia infernals.
1: Vale.
2: Que hi ha per internet. La primera, hi ha algú que ha decidit que Costa Brava... Vale? Uh-huh. Costa Brava, sí, tenim en ment com s'escriu, no?
1: Sí, sí.
2: La primera és una B, la segona és una B baixa, no? Doncs que la segona B és una B alta també, perquè es pot... Això està publicat en un anunci... O sigui, ho he vist, òbviament, et felicito, fill. Però està publicat com si fos un anunci de Booking, saps? De Costa Brava i Brava amb dos Bs. Fa molt mal als ulls.
1: En sèrio? Però aquí, sí. O sigui, l'objectiu de les dues
2: no
1: Bs...
2: No ho sé, és un error ortogràfic o que la gent no sap escriure i estem perdent el nord.
1: Pot ser.
2: Vull dir, jo crec que...
1: M'ho estic imaginant i no... És tan raro veure-ho amb dues Bs.
2: Oi?
1: Molt. Com si em diguessis que la primera és la B baixa. Què?
2: Sí, us plau.
1: No ho entenc.
2: Per favor. D'altra banda, hi ha gent que també confon el trinxat de la Cerdanya pel trinxat de Cerdanyola.
1: No.
2: Però no Cerdanyola amb NY, sinó Cerdanyola amb una N. Perquè si ja ho fem malament tot, doncs ja fem-ho fatal.
1: No. Vull dir... Trinxat de Cerdanyola. A veure, un respecte per totes les persones de Cerdanyola que fan trinxat, però
2: sí,
1: el trinxat
2: sí,
1: de Cerdanyola potser és una versió nova que no coneixem del
2: exacte.
1: Trinxat, eh? Però, a veure, Cerdanya, Cerdanyola... Bueno, també hi ha una confusió molt important amb Cerdanya. És
2: amb Cerdanya.
1: A mi... He de confessar que m'ha passat diverses vegades.
2: A mi em passa bastant sovint, eh? Jo dic Cerdanya i penso... Vull dir, no.
1: Com Suïssa i Suècia.
2: I Suècia.
1: A mi
2: totalment.
1: També això, uf...
2: Totalment.
1: He d'estar molt serena per poder com intentar endevinar que vagi bé. Cerdanya, Cerdanyola... Però Cerdanya i Cerdanyola, sí. Això ja no, eh?
2: No, això ja miqueta... no. Jo crec que aquí... I tornant a gent desubicada... ara es veu que Montcada i Reixac està a Ripollet.
1: Ah, molt bé.
2: Segons el Google Maps o segons algú que ha fet una foto i ha posat Montcada Ripollet.
1: Clar, sí que és cert que hi ha una estació que és Montcada Ripollet o m'ho estic inventant, de Renfe? Parlem.
2: No ho sé.
1: Pot ser, perquè a mi també em passaria. En aquestes zones, a mi també...
2: Sí.
1: Però el puc entendre, eh?
2: Però
1: puc entendre.
2: La foto era com d'un monument, crec, saps?
1: Ostres,
2: que
1: clar.
2: No sé si ubico a Ripollet, perquè no ho sé, saps? Però era com estrany, saps?
1: Sí.
2: En plan
1: sí,
2: de...
1: Sí.
2: No té cap mena de sentit. I avui no vull marxar i no vull acabar aquesta secció sense recordar que fa 4 anys molts diaris es van omplir de preocupació perquè deien que hi havia un lleó amagat en un carrer, però que això va resultar ser una bossa de la compra del Carrefour, així que un aplaudiment per... Sí, no ho saps?
1: No! Un lleó amagat en un... Pot ser.
2: Que era aquella foto així, o sigui, que es veia com... Era com si estigués assegut, estirat sota d'un banc.
1: Pot
2: i la
1: ser,
2: gent es va desquiciar pensant-se que era un lleó de veritat.
1: En sèrio?
2: Jo pensant, amors, pues fa 4 anys això, em sembla preciós recordar-ho, perquè
1: doncs
2: de la societat
1: faré recerca,
2: en els que
1: Laia,
2: semblem
1: lleó
2: que no
1: amagat,
2: tenim ni idea.
1: Eh?
2: Sí,

0: Lleoma, o sigui, que sembla, literalment la bossa sembla un lleó amagat, però és una bossa del Carrefour.
1: Ostres.
0: Fa 4 anys.
1: Ah, pot ser 4 anys? Això, pànic a Kènia per un lleó amagat al carrer que resulta ser una bossa del...
0: Oh! Sí.
1: Val, Laia, no ho sabia això. Ostres, val. Puntualitzem, perquè jo m'estava imaginant una bossa blanca, val? Però
0: no,
1: què
0: no,
1: passa?
0: No.
1: Que la bossa...
0: És, la bossa és un lleó.
1: És un lleó. O sigui,
0: és
1: us heu d'imaginar una...
0: Una bossa... En o sigui, que el disseny... O sigui, el packaging de la bossa, vale, és un lleó. O sigui, han volgut... No sé què passava en aquella època, fa 4 anys, que
1: Ostres.
0: Volien posar un lleó. Vull dir, és com si poses un pingüí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: No?
1: Ai, que
0: el
1: fort
0: em sembla. El grafisme de la bossa era un lleó.
1: Clar, o sigui, jo també... O sigui...
0: Home, però si hi ha un lleó, vull dir, jo crec que ho notaràs, vull dir, el sentiràs respirar
1: sí,
0: i grunyir.
1: Sí, però que passi, a Kenya, ja. També... I clar, a més, era una
0: ja,
1: zona
0: sí.
1: boscosa... A veure, això està fet expressament, eh? Vull dir, algú
0: sí.
1: la va amagar aquí.
0: Exacte.
1: Està jo molt ben buscat, la veritat. Però
0: que algú
1: bo.
0: La va amagar allà.
1: Que bo, que
0: però
1: bo.
0: Molts, diaris d'aquí van omplir... Vull dir, molt... Anunciaven en plan de... Caos, pànic!
1: Clar, però era mentida,
0: però és una bossa.
1: Tu, que no, algú la toqués amb el peu, no? Que fes com a...
0: Exacte.
1: Que la toqués amb el peu, dir, o sigui, això és real o no és real?
0: La toqués amb el peu i, bueno, si és un lleó, se't menja el peu.
1: I si no, doncs mira, és una bossa. És una bossa.
0: I ja està.
1: M'encanta, Laia. De veritat, sempre ens portes notícies molt, molt divertides, que almenys alegren una miqueta els dilluns, eh?
0: Ai, és que sí, és que
1: sí,
0: toca,
1: sí, sí,
0: toca.
1: Sí.
0: Si no, tot va de cap a caiguda.
1: Doncs,
0: si
1: Laia... Si
0: comencem la setmana una mica alegres.
1: Deixem fins aquí la secció del Coses que passen.
0: I
1: i ens veiem demà, en aquest cas.
0: Exacte.
1: Fins
0: doncs
1: va,
0: demà. Fins
1: demà, Laia, que
0: bon
1: vagi
0: dilluns.
1: Bé. Bon dilluns. I com dèiem, nosaltres acabem la secció de Coses que passen, per tant, sabeu que d'aquí una estoneta tindrem el Guillem Sánchez una altra vegada a l'estudi perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i després dues entrevistes amb l'Isaac Muntades i amb la Ric Rubio, però tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
2: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
3: Ara, a Imprinta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a imprintamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Imprinta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
4: A ALR tenim el vehicle que busques.
5: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
4: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
6: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
2: El nou FM, 92.8.
7: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420. A la nostra web, www.boigaltés.es, i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
8: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
9: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
8: Llibres, papereria i regals.
9: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
10: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
2: El nou FM. El nou so d'Osona.
11: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. I moment, altra vegada, de saludar en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
12: Doncs bé, bé, bé. Anem avançant jornada, no?
1: Sí, sí, ja som dilluns.
12: I ja són 11:15.
1: Sí, ara, com diria l'Andreu, tenim migdia fet.
12: Sí, gairebé.
13: Exacte.
12: En alguns casos, sí.
13: En alguns casos.
1: En alguns casos tot just acaba de començar la jornada.
12: Va, no em feu riure, no em feu riure. L'Àlvar ens fa una pregunta.
1: A veure.
12: Avui per començar ens diu, com s'us presenta la setmana? Què li respondríeu a aquesta pregunta?
1: Supermoguda.
13: Sí. Doncs mira, jo us haig de dir una cosa. Ahir li vaig dir a la Marta, que estàvem anant a caminar, li dic, ara m'agafo allà el que queda d'any, aquesta recta final, amb positivisme.
12: Sí?
13: Ja queda menys per vacances.
12: Doncs mira.
1: Molt bé.
12: De fet, hi ha una piulada, al final de la secció, que ens recorda...
13: Ens recorda
12: el tema del calendari. Va, aquesta usuària també se li deu presentar bé després del dia que va viure ahir. Atenció, ens diu, avui ha fet un any que ens vam casar. Hem agafat les motos, hem anat a dinar al costat de la platja, hem tornat a casa, hem vist el castell de focs del fi de festa del barri i apa, demà cap a treballar.
1: Molt bé, no?
13: Està molt bon pla de diumenge.
1: És, o sigui, és el típic pla de diumenge que sempre ve de gust.
12: Evidentment.
1: Sempre.
12: I,
1: molt bé.
12: I més al costat de la platja i de l'aigua, que home, ja comença, sí, a tocar una miqueta.
1: I ja. Un bon dinar ja ni et dic.
12: Va, i aquesta companya seva de xarxes també ens explicava això d'ahir diumenge. Ens diu... Necessito tancar els ulls i oblidar per un instant que en obrir-los he d'estudiar i que demà segueixo de guàrdia. Moment de la migdiada. Això que no es perdi mai.
1: Uf, sí, però és aquella migdiada que quan et lleves és pitjor que abans,
12: sí?
1: No? Perquè dius, ostres, ja he fet la migdiada, per tant, ara sí que he d'enfrontar-me a les meves obligacions.
13: Hi ha vegades que la migdiada et descol·loca.
1: Sí, però sóc fan, de la migdiada.
12: Home, només faltaria. I encara que no sigui migdiada 100% pura, aquella estoneta de sofà...
13: 10 minuts.
12: I de no fer res.
1: 15 minuts és perfecte, és temps perfecte, 15 minuts.
12: Va, hi ha gent que encara està una mica boja avui, em sembla, pel que ens escriuen. Ens diuen, encara seguim uns quants valents aquí fent pipí en una bossa a la porta de Swatch. Ningú ens mou d'aquí.
1: No. No, a veure, jo, de veritat, estem com una cabra, per un rellotget dels collons.
12: De colorins.
1: De colorins, que a més és més lleig que jo que sé.
13: Què valia? Molts calés, no? Eren?
1: Bueno, crec que valia com 400 euros i es podia revendre fins a 2.000.
12: Sí, de
1: no
12: fet,
1: sé.
12: Hi havia ofertes a diferents plataformes que doblaven i triplicaven el preu original, diríem,
1: en
12: sembla.
1: Fi, en fi.
12: Així va la humanitat.
1: Convertit.
12: Així va la humanitat. Va, i encetem, Andreu, el capítol futbolístic després de la penúltima jornada de Lliga d'ahir diumenge. Liu escriu de manera molt encertada. El Barça continua fent gols de falta. Avui, gràcies a que el porter rival ho és de porter, sí, però d'hoquei sobre pedres.
13: Es podria...
12: Mare meva.
13: Si el Barça si jugués algo i el Betis no...
12: Algú podria pensar...
13: No huele un poco raro aquí,
12: Sí, algú podria pensar que el gol potser...
13: Perquè...
12: Sí, el porter es va moure molt cap a una banda...
1: Sí.
12: I la pilota va entrar per l'altra banda,
13: pel seu
12: però
13: pal.
12: És la banda que estava col·locat ell abans de moure's. No sé.
13: Sí, per la zona, el porter col·loca la barrera a una zona i es posa a l'altra.
1: Sí.
13: I normalment, quan xutes una falta, va a la zona per sobre de la barrera.
1: Sí.
13: I el porter
12: s'ha de moure. I no et mous fins que veus
13: exacte
12: la pilota que va cap
1: a aquella
12: zona.
1: O sigui, com que estigués una miqueta pactat.
13: No.
12: Ell va anticipar el moviment, però el va anticipar d'una manera molt exagerada.
13: Sí,
12: perquè és molt poc habitual. És
13: va ser un error de càlcul.
1: Ostres.
12: Va, en Jaume, ens fa el següent apunt. Diu, el futbol és tan especial que en la temporada en la que el Barça ha jugat en 3 camps diferents com a local, ha estat precisament en la que ha aconseguit el rècord de guanyar els 19 partits de Lliga a casa.
1: Els ha guanyat tots?
12: Els ha guanyat tots.
13: A casa tots, sí.
1: Ah, sí.
12: No passava en el cas del Barça des de la temporada 59-60, i el Madrid també als anys 80 ho va fer, però quan la Lliga era de 18 equips, per tant no va guanyar 19 partits.
1: Sí, però que en va guanyar 18.
12: En va guanyar 17.
13: No, 17, Ona.
12: En va guanyar 17, contra 17.
1: Bueno, clar,
12: 17.
1: Perquè...
13: Contra ells no juguen.
1: Exacte, sí, sí.
12: En Jordi li respon això, li diu... És que els rivals no sabien on havien de venir i arribaven marejats. Home, clar. Va, bon comentari de l'Adrià, que ens diu... Aquest és bo. Diu, Frenkie de Jong porta 7 anys reservant-se pel Mundial del 2026. Pobre de Jong,
1: Què li passa, pobret?
13: Francisco de Jorge.
12: Que no juga.
13: No juga.
12: Que no juga.
1: No jugarà al Mundial? No,
13: sí, sí, i tant, home.
12: Al Mundial sí, però no juga amb el Barça.
1: Ah, val.
12: Ara que
1: val.
12: Ha tornat el número 6 i el número 8 a rememorar aquells temps del número 6 i el 8 històrics...
13: Sí.
12: Atenció, eh? Atenció, Andreu. Va, i em sumo a l'aportació d'aquesta persona avui per X. Ens diu, o tens una vida feliç o tens la casa neta. Les dues coses no es pot. Opinions?
13: Estic d'acord. Totalment d'acord.
1: Es pot tenir un equilibri.
13: No.
12: Però si tens la casa molt neta, segurament no ets tan feliç com si no la tens tan neta.
1: No, perquè vol dir que no pots anar...
13: Off the record ho comentem.
12: Sí?
13: I us diré la meva teoria.
12: Perfecte, perfecte. Va, obrim tema de debat, també. Ens el planteja en Sergio, que ens diu... Entres a Instagram i cada dia veus algú casant-se o tenint fills. Després estàs tu, veient com passa la vida.
1: Després estàs tu... passant històries.
12: Correcte.
1: Perfecte. És així, no passa res.
12: Veient la felicitat dels altres.
1: No passa res.
12: I en aquest sentit, la Núria ens fa un prec entre la comunitat. Diu, Instagram ha de tornar al que era fa 10 anys, urgentment, perquè què vol dir que no tinguis cap història destacada i només tinguis 3 publicacions i l'última sigui del 2020?
1: Mira.
13: No, el pitjor és el que fa el jovent d'ara de 15 o 16 anys.
1: 3 comptes d'Instagram, la primera, la secundària i la tercera.
13: No, i també... tot d'històries destacades, res de publicacions.
12: Res de posts.
1: Res.
13: Tot històries destacades.
1: És increïble, de
13: que a
1: veritat.
13: Vegades són dues i que se'ls veu amb les fotos borroses i amb una cançó de Benny Júnior o coses d'aquestes.
12: I tu ja has de saber què li ha passat amb aquella persona, perquè, clar, ho va publicar però va treure al cap de 2 dies, sí. Però ja ho has d'haver vist.
1: Exacte.
12: I t'has de recordar de si hi ha dues is al nom, si hi ha una barra baixa, si hi ha un 08 o si hi ha un 25 davant.
13: I ja no es veu al punto yo opino.
12: Correcte.
1: No. Per sort.
12: Correcte. Va, dues per acabar. Primer, la d'en Gaston, que ens diu avui... Un dia ets jove i el dia següent fa servir roba tèrmica sota la roba comuna. Jo m'ho estic plantejant amb samarretes d'Imperi, també. A veure si al final acaba aquí. De moment no, però... mai se sap. Ens hem de posar a ser avis una miqueta. I l'última, una de les nostres preferides, que ens escriuen avui.
13: Va.
12: Atenció, ja només queden 4 diumenges perquè sigui estiu.
1: Sabeu què em passa a mi?
12: Cau un boli, es confirma la teoria.
1: O sigui, la cosa és com que els dilluns... alguns dilluns no vinc, o per X temps... per X o per Y...
12: Quan anem renovant aquest calendari, clar, atenció,
1: jo no
12: soc,
1: clar, jo no hi soc present. Llavors, m'acaba de fer un...
12: un wow. Bomb al cap.
1: Sí.
12: 4 diumenges perquè sigui estiu.
1: Increïble.
12: D'aquí 4 setmanes, Sant Joan.
13: Sí?
12: Sí, sí, sí.
1: Doncs que comenci a fer bon temps, perquè això és insostenible.
13: Aquesta setmana hi ha anticicló.
1: Esperem, sí? Esperem.
12: Déu ens escolta.
1: Guillem, bon inici de setmana, ens veiem demà.
12: Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Passen 7 minuts de 11:15 del matí. I en els darrers dies, l'organització juvenil socialista ha tornat a la primera línia mediàtica al Ripollès arran que l'Ajuntament de Ripoll vulgui sancionar alguns dels seus membres per penjar cartells en alguns punts del municipi i pintar consignes en algunes parets. Però també volem parlar amb la OGS sobre quines activitats s'estan duent a terme al Ripollès. Isaac Muntades, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui ens acompanya la Judit González, que és membre de la OJS d'aquí al Ripollès, i ens donarà tots els detalls d'allò que fa l'organització aquí a la comarca i també sobre aquest tema que parlàvem. Bon dia, Judit, i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17.
14: Bon dia.
11: Per començar, Judit, volem conèixer una mica l'organització juvenil socialista. Explica'ns quan es crea aquesta organització i per què. I aquí al Ripollès, una mica saber quan comenceu a tenir implantació, no? I saber també això, quina és la vostra ideologia.
14: Val. Per poder explicar això, primer cal entendre en quin moment neix l'organització. Nosaltres creiem que el sistema actual, que és el capitalisme, està en plena caiguda lliure i que ens trobem davant d'una crisi històrica. La societat, tal com la coneixem fins ara, es troba en decadència, per tant, vivim en un context on es mostra un empitjorament constant de les nostres condicions de vida. Ho veiem amb la crisi de l'habitatge, amb preus cada vegada més elevats, retallada de salaris, un context d'auge bèl·lic, amb el genocidi a Palestina, amb la guerra a Iran, el bloqueig a Cuba, un context d'auge de la reacció i el feixisme i d'un creixent autoritarisme. Veiem cada vegada més repressió i disciplinament cap a la classe treballadora. Ho hem vist, per exemple, amb les protestes en suport a Palestina, amb fins i tot a Gran Bretanya i la legalització d'organitzacions que hi donaven suport. Ho estem veient amb mesures com el retorn al servei militar obligatori a països com a Croàcia. Un exemple molt clar també és l'ICE als Estats Units. Ho veiem aquí amb l'augment de més policies, més càmeres de vigilància. Ho veiem també amb la crisi educativa, no, on el govern respon a les demandes dels docents i el personal educatiu en vaga posant policies de paisà a les aules, infiltrant-ne d'altres assemblees prèvies a la vaga, i així podria estar dient exemples perquè és una llarga llista, no? És aquest context el que ens marca la necessitat de poder obrir una alternativa política real que obri la via per superar el sistema capitalista que nosaltres diem que és l'arrel de tot el que he anat mencionant, no? Llavors, l'OJS, l'Organització Juvenil Socialista, és l'Organització Juvenil del Moviment Socialista Catalunya i neix justament en aquest context, ara farà 3 anys, de la mà d'un conjunt de militants que troba limitacions a les organitzacions on estaven i creuen necessari dotar-se d'una estratègia que vagi a assenyalar les causes irresponsables de tot això, dotar-se d'una racionalitat política i tornar, sobretot, a confiar en la capacitat de transformació de la pròpia classe treballadora. A cap i a la fi, dotar-se d'una estratègia que torni a posar la lluita de classes al centre. I és des d'aquest inici que hi ha militància socialista també al territori, al Ripollès, i sobre la pregunta de la ideologia, nosaltres som comunistes, i ho som perquè bàsicament creiem que cal una societat que es basi, o sigui, que no es basi en l'explotació i la misèria de molts pel benefici d'uns pocs. Creiem que tenim tan normalitzada la barbària capitalista que se'ns fa quasi impossible creure que una altra forma d'organització és possible. Però per nosaltres el que és impossible és viure sota un sistema que genera guerres i genocidis per poder sobreviure, perquè no pot ser que la majoria de la societat estigui sotmesa a la voluntat de la minoria. I això és el que proposem, no? Que aquesta majoria treballadora pugui prendre el control i superi el sistema capitalista que fa temps que ja fa aigües per tot arreu. Mm-hmm.
1: Judit, tot i que el nom de l'organització porti l'adjectiu socialista, no té res a veure amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, no? De fet, no hi teniu massa sintonia amb ells.
14: No, clarament no som les joventuts del PSC ni tenim res a veure. El PSC és un dels principals partits de la burgesia. L'any 79 ja va abandonar el marxisme, que era un dels seus principis pels quals va fundar el partit, i creiem que respon a uns interessos molt clars que no són els de la classe treballadora, no? Es presenten com una opció de pseudoesquerres que suposadament mira pel benestar de la gent, i de fet podríem estar hores i hores i hores posant exemples de les mil i una polítiques de repressió i misèria que impulsa tant el PSC com el PSOE, no? Pues no han derogat la llei Mordassa, apliquen els mandats econòmics de la Unió Europea, desnonen dia sí i dia també, apliquen el Pla Andrés a Barcelona, envien tanquetes a reprimir a vaguistes, posen a sindicalistes com les 6 de la Suïssa a presó, no resolen, com deia abans, la crisi educativa i donen resposta infiltrant policies a assemblees de docents. Per tant, no fan altra cosa que apuntalar el sistema capitalista i són un dels principals pilars a Catalunya, no? Una de les millors apostes de la burgesia per gestionar l'Estat i els seus interessos de classe. Però el PSC no és ni socialista ni obrer, i això ha de quedar molt clar.
1: Mm-hmm. Tornant a l'OJS, Judit, explica'ns quines activitats dueu a terme al Ripollès des de que us vareu implantar a la comarca. Entenc que també doneu suport i col·laboreu amb activitats d'altres entitats.
14: Al Ripollès i arreu del territori tenim un projecte clar, no? Que és el que deia abans, construir una alternativa real al seu sistema de misèria, que són grans paraules, ho sabem, però també és una gran necessitat. En aquest sentit, creiem que és fonamental l'organització de la joventut, no una joventut que des de ben petits veiem que el sistema no ens ofereix res, que no podrem tenir ni tan sols la vida que tenen els nostres pares, i per tant cal organitzar-nos posant els nostres interessos de classe al centre. I això passa per estendre aquesta consciència de lluita, aquesta consciència de classe antifeixista, i això és el que estem fent la militància socialista del Ripollès, però també d'arreu del territori, estendre aquesta consciència, poder, a través de l'agitació i la propaganda, debatre i treballar amb cada vegada més joves treballadors. I en aquest camí és on ens estem trobant amb organitzacions i entitats, també doncs, el Ripollès, hem col·laborat amb l'Aliem per Palestina, amb el Casal Popular La Metxa i amb altres entitats, a la defensa dels nostres drets i a la confrontació d'una extrema dreta i un feixisme que cada vegada està a l'alça, no? I que no dubtarà ni un segon a passar-nos per sobre.
11: A l'entradeta, Judit, parlàvem del tema dels cartells i de les pintades. Això fa aproximadament una mica més d'un mes, si no recordo malament, que l'Ajuntament de Ripoll comentava doncs, que volia obrir expedients sancionadors. Deia que havia identificat a quatre persones fent aquelles accions. Nosaltres vam parlar amb la policia local, ens van confirmar doncs, que ells volien proposar una sanció de màxims perquè doncs, assegurava que les persones identificades eren reincidents. No sé si en aquest temps us ha arribat alguna proposta de sanció, algun expedient sancionador, si teniu alguna notificació d'algun tipus.
14: Sí, o sigui, nosaltres la primera notícia que rebem sobre això és a través de la veu, perquè ho veiem per les xarxes, i em va sobtar perquè això no ens ha arribat cap proposta de sanció ni hi ha cap prova incriminatòria contra cap militant socialista del Ripollès. Però més enllà de si arriba o no arriba, bueno, això que Aliança Catalana no cregui que podrà frenar la nostra activitat política i que els hi ha de quedar ben clar que estem aquí per impedir que s'expandeixi, no? Que confrontarem tot atac que rebi la classe treballadora vingui d'on vingui. I nosaltres creiem que el seu paper en tot això està clar, no? Que és reprimir qualsevol acció i missatge que pugui, a curt o llarg termini, ser una força que faci perillar el seu marc polític i el seu domini.
1: Mm-hmm. Judit, us van arribar identificant el lloc in situ o creieu que diuen això només perquè us han vist a les càmeres?
14: O sigui, com deia abans, això, la primera notícia d'identificacions o així ens arriba, ho llegim per la notícia de la veu de Sant Joan. Això sabem, repeteixo, sabem que es dediquen grans esforços a la repressió política per tot el que comentàvem abans, és el que està fent Aliança Catalana. O sigui, el que està fent Aliança Catalana és només el principi de tot el que vindrà quan tinguin més quota del poder i si volen aplicar el seu programa d'extrema dreta necessiten eines cada cop més autoritàries per poder parar els peus a tothom que els vulgui confrontar, no? I no dubtem que seguirà impedint que nosaltres i que la classe treballadora en el seu conjunt parlem per nosaltres mateixos i ens organitzem amb una força pròpia. I la repressió segur que anirà més, intentaran silenciar-nos com sigui, però el que ha de quedar ben clar és que no permetrem que sigui així, que nosaltres seguirem endavant intentant, com deia, construir aquesta alternativa revolucionària, aquesta política pròpia de la classe treballadora fins a les últimes conseqüències.
11: Deixa'm ara reformular la pregunta, Judit. Entenc que, evidentment, pel que em comentes, l'Ajuntament sí que vol o pretén sancionar per la ideologia, no? Una mica pel que penseu, per perseguir això que comentaves, la dissidència política. Us ha arribat a sancionar mai en algun moment? Us ha arribat algun tipus de sanció? Creieu que és això, no? Que en principi sí que hem vist que també darrerament hi va haver un col·lectiu d'extrema dreta, bueno, les Joventuts de Vox, Revuelta, que també van penjar uns cartells pel municipi. També se'ls va dir que se'ls sancionaria, en aquest cas se'ls va identificar in situ. No sé si també us va sorprendre això en aquest cas.
14: Sí, respecte a la primera pregunta, sí que ens han arribat sancions en altres ocasions, en aquesta no, però que Aliança Catalana, des que governa a Ripoll, s'ha dedicat a això, a criminalitzar, intimidar i perseguir a la dissidència política. Això és un fet, ho hem vist amb l'intent de tancar el casal popular de la Metxa, amb la prohibició dels cartells de festa major i també les sancions posteriors a tots aquells ciutadans de Ripoll que penjaven aquells cartells de festa major, amb la censura a l'exposició de l'Institut de Ripoll perquè sortien nenes amb vel i amb qualsevol tipus d'expressió que s'allunyi del seu marc polític o que s'escapi del seu control. I repeteixo que això, que necessiten eines cada cop més autoritàries per parar els peus de tots aquells treballadors que es confrontin o qüestionin l'estat actual de les coses. I al final, amb la criminalització de l'agitació, no només per part d'Aliança Catalana, també vam veure com Junts feia un tuit fent referència a aquesta agitació, com en altres municipis, com a Badalona, Esquerra Republicana criminalitza pintades a la seva pròpia organització juvenil, veiem com el que busquen és connectar amb aquest sentiment d'indignació d'aquesta classe mitjana reaccionària més preocupada per una pintada que, per exemple, per la pròpia guerra en si, no? Ells conceben unes vies molt concretes de fer política i tot el que queda fora del seu marc ha de ser reprimit. O fas política institucional, que es basa en representació i delegació, o tota la resta que fas és vandalisme, no? Però nosaltres no tenim ni els seus mitjans ni els seus recursos, i la nostra política és totalment diferent. És una política que es basa en la militància, que es basa en un treball militant, un treball capaç d'agitar massivament tot el territori i apropar, conscienciar i organitzar cada vegada més joves de cada vegada més pobles, barris, centres d'estudi i de treball. I sabem que això els molesta a tots ells, eh? No només els cartells i les pintades, sinó veure que cada vegada som més les joves que ens organitzem per construir una alternativa a tots ells. I respecte al que em deies del Revuelta, primer de tot, així com van posar, no, el crit al cel de forma immediata denunciant l'agitació de la JS, van tardar uns dies a assenyalar Revuelta, però no ens sorprèn, perquè de cares a la galeria ha de visibilitzar, han de visibilitzar que el seu projecte és contrari al projecte del partit d'extrema dreta espanyol, necessita marcar aquestes distàncies, però és teatre, si més no, perquè no parem de veure com les propostes d'Aliança Catalana, a la seva gran majoria, són com les de Vox, però a la catalana, no? Com dèiem, l'extrema dreta, la bandera de la nacionalitat que sigui, i neix per assegurar el domini d'una elit política i econòmica en crisi. Normal que siguin similars, si al final han complit la mateixa funció.
11: Doncs moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres, Judit González, de l'Organització Juvenil Socialista del Ripollès, i moltes gràcies per haver-nos explicat tot el que fa la OJS al Ripollès. Gràcies.
14: A vosaltres.
1: Passen 5 minuts de 3:15 del matí. I avui acabem el programa parlant de solidaritat i d'esport, i és que Cardedeu s'està acabant de treballar en el que serà el segon torneig solidari 3x3 i Bet Parera, no, Enric Rubió?
15: Així és, Ona, i és que serà un acte molt apreciat i estimat per tots els cardedeuencs i cardedeuenques. Així que avui volem parlar amb l'Isabel Saller, una de les membres de l'entitat Sempre Juntes, per saber com s'està gestant tot plegat i on va néixer la iniciativa. Isabel, moltes gràcies per estar avui aquí al Territori 17. Com estàs?
16: Bon dia, molt bé.
15: Escolta'm, primer de tot, deixa'm preguntar-te com i quan i per què va començar tot això que esteu gestant i que, de fet, encara falten alguns dies, però esteu embrancats en tot plegat.
16: Doncs va començar més o menys, quan feia o estava a punt de fer el primer any de la mort de la Ivet, que ens vam trobar algunes amigues i com va sorgir la necessitat de fer alguna cosa per recordar-la. I era molt fàcil amb la Ivet és una persona, o era una persona molt estimada a Cardedeu, era una persona molt vinculada amb l'esport sobretot, i llavors va ser com molt fàcil, no? Va sorgir la idea de fer alguna activitat d'esport, perquè a més era un esportista fins als últims dies de la seva malaltia, fins i tot era capaç de caminar quilòmetres, era una passada, amb la qual cosa era com molt fàcil arribar a aquesta proposta de fer alguna jornada, el que aquell moment no sabíem molt bé com, eh?
15: És que, a més, de fet, l'Ivet és una persona que coneixia pràcticament tothom, no? Estava molt vinculada al municipi, com bé deies.
16: Sí, tothom. Mira si va ser fàcil, que, de fet, va sorgir la idea, això, amb quatre amigues. Vam pensar directament amb una persona que també està vinculada amb una entitat esportiva del bàsquet, que era en Juanpe Barroso, li vam com proposar, i ens va dir que ell també tenia com pensat de fer alguna cosa, no? Per recordar-lo, un 3x3. Llavors va ser tan fàcil que va anar com quallant les coses, que les idees que teníem una mica al cap. I va tenir un èxit tan rotund l'any passat, perquè vam participar, em sembla que van ser més de 50 equips, que això es tradueix en 200 persones jugant a bàsquet al pavelló d'esports municipal de Cardedeu,
15: que no són poques.
16: Hem animat a fer una segona edició, disculpa.
15: No, deia que no són pas poques, que Déu-n'hi-do, 200 persones alhora.
16: Sí, va ser molt bonic, i per això també tenim ganes de repetir aquest any, de repetir l'èxit, i una mica també quan ens vam com trobar per fer la valoració de tot el que havia passat i de pair-ho plegades, ens vam adonar que segurament si pensàvem alguna altra activitat, no?, també molt vinculada amb la Ivet, que també era caminar. És que qualsevol esport, la Ivet jugava qualsevol cosa i més es feia bé. Però sí que és veritat que vam com pensar que, com que els últims temps caminava molt, vam dir, ostres, doncs aquest any hi sumem una caminada. i també vam parlar amb la Núria, una persona que també organitza moltes marxes per aquí a Cardedeu, i de seguida es va sumar a l'entitat per poder organitzar aquesta caminada el mateix dia, no? Per tant, repetirem el torneig 3x3 de bàsquet amb l'entitat esportiva Pompeu Fabra de Cardedeu, i farem una marxa solidària també per les persones que vulguin caminar una miqueta per l'entorn de Cardedeu, que és molt bonic, amb la Núria Borgaia.
15: I tant. Escolta'ns, explica'ns ben bé exactament com anirà, quina hora començarà, quins espais es farà tot plegat per la gent que ens està escoltant, que pugui passar-se, com s'ha d'apuntar també la gent en cas que vulgui participar-hi o si ja està tot tancat?
16: Mira, l'acte serà el 6 de juny, com bé heu dit, a les 8 del vespre, al Pavelló d'Esports Municipal de Cardedeu. A les 8 farem la benvinguda i una mica el recordatori a la Ivet, que és també... és un dels objectius, no, que tenim, de recordar-la constantment amb l'esport. I llavors, al cap de 10 minuts, un quart de 9 del vespre, doncs, s'iniciarà la caminada. La caminada sí que és una activitat que, com que l'aforament és limitat, farem una inscripció prèvia. La inscripció prèvia la farem a través del correu electrònic torneigivetperera@gmail.com. I allà mateix, a aquella hora també, en quart de nou, començaran les inscripcions del bàsquet. El bàsquet és una activitat que la gent s'apuntarà allà mateix, que a més és gratuïta, que l'any passat és això. La gent s'apuntava o ja venia amb equips, no?, amb el seu equip de 3 o 4 persones, o bé venia una persona que volia jugar i se sumava en un altre equip que poderen dues persones o una altra persona sola, etc. No? Llavors, com que el que volem és que la gent participi i que ningú es quedi a casa per no tenir equip o perquè a l'últim moment no s'havia apuntat i a l'últim moment decideix de fer-ho, farem les inscripcions en el mateix dia, en el mateix moment, i a partir de les 9 del vespre ja començaran a jugar en el pavelló.
15: Escolta, serà molt especial, de fet, per tots els vilatans i vilatanes, no?, de fet, poder gaudir d'una jornada solidària que i a més d'aquestes característiques. O sigui, de fet, el poble en va bastant ple últimament ja.
16: Sí, bueno, clar, és que és el que dèiem, no? Amb la Ivet és molt fàcil perquè tothom la coneixia. Llavors, de seguida que proposes a la gent de participar-hi, de fer la difusió, tothom es suma amb la qual cosa... Té molt poc mèrit, no?, per les organitzadores, perquè sí, realment és fantàstic, perquè és que de seguida tothom t'obre la porta, tothom et diu que sí, tothom t'ajuda. I això és molt d'agrair. I hi ha una cosa també que l'any passat potser no ho vam explicar prou bé, i aquest any en volem fer més ressò, que és que tot el que recapti amb la venda de samarretes, amb la venda de bosses que aquest any farem bosses d'aquestes de cotó per anar a comprar o per utilitzar amb el que es vulgui, es donarà, i com l'any passat també es va fer, a l'Hospital Clínic. L'Hospital Clínic té l'Institut de Recerca i que estan fent molt bona feina, i, per tant, tot el que recaptem, sigui amb el que recollin pel dia de la jornada, diguéssim, o bé directament també es pot fer una donació al Clínic, no?, amb un enllaç que també tenim penjat per xarxes i així, a través d'una landing page que tenim, doncs animem molt a la gent que hi participi, perquè també ens agradaria superar, no?, aquest any tenim un repte, que és que no només igualar la participació o superar-la, sinó també igualar o superar la recaptació per la investigació.
15: De l'any passat, a més, i tant que sí. Doncs amb això ens quedem. Emplacem a tothom que vingui a participar-hi, que s'acosti, que us saludi, que en formi part. Estem convençuts que superareu aquest repte que teniu. Isabel Saller, membre de l'entitat Sempre Juntes, recordem d'organització d'aquest segon torneig solidari 3x3 Ivet Perera. Un record per l'Ivet també. I Isabel, moltes gràcies per estar aquí, i estem aquí pel que necessiteu.
16: Moltes gràcies, Enric.
15: I a tots vosaltres, els que ens esteu escoltant, us esperem demà de 9 a 11 amb el Territori 17 per parlar dels problemes que teniu a cada poble i de totes les curiositats.
17: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
18: El 9FM.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la parxada i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

tema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Es

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.